A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que haurien respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
2: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Impacte aquesta matinada d'un dron rus a Romania amb un balanç de 2 ferits. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat també de la troballa d'un altre dron prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies del Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
2: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern flexibilitzar les restriccions perquè, assegura, la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat una productora nord-americana a filmar una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no afluixarà les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
3: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
1: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les pròximes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica d'aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: El femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha explicat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del club gironí aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí més probable del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: En bàsquet, Xavi Pascual ha argumentat la seva sortida que es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera ara com ara poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 29 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Segurament ho heu notat també aquesta nit. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema fluixarà durant el cap de setmana, però de calor ja us avisem que en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu. I a aquestes hores del matí saludo la Marta Viana. Molt bon dia, Marta.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Bellver de Cerdanya veuran sortir el sol a les 6 i 20 minuts del matí. I aquí el dia durarà exactament 15 hores i 1 minut.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui fa 51 anys Melanie Brown, l'ex Spice Girl, més coneguda com Mel B. La Scary Spice, l'atrevida, l'aterradora. I us porto una cita seva.
0: Aterradora?
2: Sí, m'ha sortit això a Google i he pensat...
0: Pobre.
2: Ens enfiarem.
0: Quina fama, Melvi. Pobre.
2: L'atrevida, saps? Era així això com seria, salvatge,
0: seria,
2: saps?
0: Sí, salvatge.
2: Sí, més aviat. Doncs us porto una cita seva que diu: sempre he vist la vida deixant-me emportar per l'espontaneïtat.
0: D'aquí uns moments recuperarem un dels grans èxits, un dels grans clàssics de Spice Girls. De fet, ja hi tornem a ser, per fi hem arribat el divendres i... No és només el dia de la setmana que ens avisa que per fi engeguem dos dies sense despertador. Avui hi ha una banda que està d'estrena i amb ells arrenquem el matí. Us parlo dels sempre estimats, els Amics de les Arts.

0: Tornen els Amics de les Arts i ho fan amb aquesta delícia que es diu Segurament t'estimo.
1: Feia 2 anys que no traien música nova i ho fan ara, avui divendres, amb aquest tema que, sens dubte, és una declaració d'intencions de tot el que ha de venir a partir d'ara. És, de fet, el primer llançament d'una nova etapa, un nou àlbum que està previst que surti el 2027. Pel disc sencer encara haurem d'esperar una mica, però mentrestant, aquí els teniu, els Amics, que ho han tornat a fer, han tornat a parlar-nos de l'amor, de totes les emocions, sentiments i contradiccions amb què ens trobem tots a la vida, i aquesta vegada hi han volgut sumar més veus, les del cor femení, increixendo per donar-hi encara més força que la que ells ja tenen. Avui són els protagonistes, obren els matiners i ens envien aquest missatge per tots els oients que esteu desperts a aquesta hora.
2: Bon dia, matiners, som els Amics de les Arts i venim a presentar-vos un tema nou que hem estrenat fa molt poquet, que es diu Segurament t'estimo. Una abraçada, esperem que us agradi.
0: Una abraçada també pels Amics de les Arts. Felicitats per aquest tros de tema que estic convençut que sonarà moltíssim al llarg de l'estiu. Segurament t'estimo. I no hi ha millor manera de donar corda al divendres. Nova cançó dels Amics de les Arts. Cap de setmana a la vista. I Maiol Roger, que demà arribarà als 40 anys.
3: Correcte.
0: Si tot això no mereix una bona celebració, que vingui algú i m'ho expliqui.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ai, ai, ai, ai, compte enrere perquè deixis els 30 i arribis als 40, estimat Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, la veritat és que està sent un programa el d'avui tan mogut que no me'n recordo d'això, vull dir que prefereixo arribar a la 1, que acabi el programa i després ja pensarem en els 40, que fantàsticament tant, bé, tant, arribada estupenda.
0: Escolta, molt pendents, molt pendents suposo dels sindicats d'educació que avui han passat la nit al departament.
3: Sí, i gairebé ens hem fet passar la nit amb ells. De fet, hi ha una companya d'informatius que l'ha passat, la Lara García li anirà a fer el relleu, porta algun cruzanet, Lara, i estarem atents a aquestes negociacions que ahir al matí ens deien que podien estar tancades, però com que tot està molt fràgil, sembla que no. Com ahir, tindrem les dues parts al matí de Catalunya Ràdio. Primer tindrem la consellera d'Educació, Esther Niubó, després a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, just abans de que hagin de tenir una nova reunió a les 10. Seguirem parlant també de la legislatura espanyola, avui amb el diputat del PP, Nacho Martín Blanco. També atenció a les novetats del cas Àndic, perquè la defensa ha presentat les al·legacions i tindrem aquí al matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, el detectiu de Método 3 que han contractat per investigar tots aquests indicis que apunten els Mossos d'Esquadra. Després farem l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la paraula de la setmana amb Sílvia Coppolo sobre el fet de buidar-se, que és una de les coses que va dir Alexia Putellas en explicar la seva retirada. Avui tindrem a les 11 la Candela Penya, les millors
0: escolta,
3: recomanacions...
0: Per favor, és que Candela Penya, és que no podem començar el cap de setmana d'una millor manera que amb Candela Penya.
3: Però és que què t'ofereix al matí de Catalunya Ràdio si tot, no és qualitat, tot. Si no és savoir-faire, si no és...
0: Crec recordar que fa mesos que no es troben cara a cara Candela Penya i Ricard Ostrell, que ja serien, tots ells ja serien un bon duet per anar de gira, ja t'ho dic ara.
3: A partir de les 11 aquest bon duet al matí de Catalunya Ràdio, després les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà, i hi ha els temes pendents i el concurs pendent per endur-se 200. Si a part d'això hi ha un oient del matí que s'endú 200 euros, és que, escolta, jo crec que ho fem massa fàcil, tot això.
0: Programa completíssim per engegar el cap de setmana al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I d'aquí 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, engegant ja pràcticament el cap de setmana amb tots vosaltres. Àlex Bosch, fas cara de divendres, fill, que vols que et digui?
5: Estic a uns minuts, pràcticament.
0: Se't nota la cara, sí, se't nota la cara. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
5: Mira, sabíeu que hi havia uns premis destinats als tràilers?
0: No! Com es diuen?
5: Que ho sàpigues, existeixen des de finals del segle passat.
0: No tenia ni idea.
5: Sí, doncs la idea va ser de dues productores, Monica Brady i Evelyn Waters. Es van adonar que, als anys 90, els creadors de tràilers gairebé mai apareixien ni tan sols als crèdits.
0: I tenen pràcticament... molt mèrit, eh?
5: Molt de mèrit.
0: Molt de mèrit.
5: Doncs van crear els Golden Trailer Awards.
0: Canta.
5: Per corregir justament aquest greuge. No tenen un reconeixement molt important, de fet...
0: No els donen un mini Òscar, no? No?
5: Sí, que els donen un premi, però em refereixo que no són molt coneguts, perquè ara mateix...
0: Molt malament, molt malament.
5: Però tenen gairebé 100 categories.
0: Imagina't.
5: I la cerimònia d'aquests Òscars dels tràilers està celebrant just aquesta hora, en aquest moment, de 5 a 7 del matí es fa aquesta gala, i l'objectiu és premiar els tràilers que t'han fet pensar jo de que aquesta pel·lícula l'he d'anar a veure sí o sí. que és l'objectiu que té el tràiler, eh?
0: Val.
5: Si després la pel·lícula no és gaire bona...
0: No li demanis explicacions al que ha muntat el tràiler.
5: De fet, dintre de les categories que tenen aquests premis, una és la categoria especial per als tràilers que són millors que la pel·lícula.
0: M'encanta! És que aquí és on hi ha el mèrit del muntador d'un tràiler, eh?
5: Entre els nominats aquest any hi ha, per exemple, Supergirl, Zootopia 2 o la nova temporada de Stranger Things. Els organitzadors asseguren que un bon tràiler ha de tenir emoció, ritme i sorprendre el públic. Un xute de cafè.
0: Sí, sí, totalment.
5: Al matí, bàsicament. Aquest any, a més, també s'ha parlat d'intel·ligència artificial, però els creadors de tràilers asseguren que la IA encara no sap fer el més difícil, que és posar-te la pell de gallina.
0: La pell de gallina. 100 categories i de 5, categories. De 5 a 7 hora americana. Dues hores 100 categories, allò d'anar...
5: Ha d'anar tota pastilla.
0: Però tota pastilla,
5: com un tràiler.
0: Com un tràiler, sí senyor.
5: Que resumeixen en 2 minuts una pel·lícula de 3 hores.
0: Que bé que m'ho deixes, això, Àlex. Va. Bon cap de setmana.
5: Igualment.
0: Fins ara. Arribat ja a 5:15 del matí, també volem saber per què el món... Avui serà un lloc una mica millor. Estimat Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és una mica millor perquè la Generalitat ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes als malalts d'ELA. Aquests diners complementen les sumes previstes en la llei estatal en els casos més greus de dependència. Mesures com aquesta arriben després de la pressió social que els mateixos malalts d'ELA, i també les seves famílies, han fet al conjunt d'administracions públiques, que fins fa poc no han desencallat mesures per atendre les seves necessitats.
0: Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. Som els primers que ens haguem cada dia al matí amb tots vosaltres i us acompanyem en aquest primer tram, una mica complicat. Les 5 del matí ja són, però avui també volem saber de què parlarem poc, Marta.
1: Doncs mireu, hem parlat molt aquí de concursos estranys. Aquest és un altre, és el concurs de formatges que es viu a Anglaterra. S'ha celebrat a Coppers Hill i la prova consisteix a llançar-se muntanya avall uns 100 metres per un pendent que arriba a uns 45% de desnivell i han d'aconseguir agafar un formatge que va a uns 200 km per hora. Hi ha moltíssima gent que hi participa. Podeu
0: què
1: recuperar
0: dius?
1: El vídeo a xarxes. És bastant lamentable. I aquest any hi ha hagut participació espanyola. És la segona vegada que hi participen. I sembla que doncs, no ha anat del tot bé.
7: Querido equipo, no ha podido ser. Le hemos echado unos huevos alucinantes. Tengo el hombro en parla y aún así me he tirado. Y hemos sido los primeros, la primera parte de la colina, luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me da unas hostias que alucinas. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Creo que para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y evidentemente esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos a por el puto queso, da igual los años que sea. Vamos a ganar el queso en esta colina por vosotros.
0: No hi ha res millor aquesta vida que posar-li actitud a les coses.
1: Aquest noi està motivadíssim. Jo crec que l'any que ve ho aconsegueix.
0: Però escolta, em sembla que estiguin parlant d'un torneig internacional on s'hi juguen la Champions o...
1: No, però el que s'hi poden deixar que és la vida, també us ho dic. Perquè...
8: I les clavícules.
1: Però... Clar. Aquest té ni el hombro deslocat. Sí, ja ho he dit. Deslocat.
8: Deslocado, diu.
1: Com és?
8: Dislocat.
1: Dislocat, no em sortia. Deslocado, tu! Dislocat.
0: Molt bé. Doncs aquest concurs de formatges, entre això el concurs de tràilers, ja veieu que sou
1: quina
0: un
1: èpica.
0: Programet.
1: Sí,
0: molt èpic. Clar, amb quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs tinc una bona notícia per als qui no sapigueu fer trenes, perquè Berga ha organitzat un taller per aprendre'n abans de la Patum.
0: Molt bé.
1: Es veu que les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de la festa, el que fa uns anys era només una solució pràctica, doncs per aguantar millor les hores de sal, la calor i les enormes aglomeracions a la plaça.
0: No.
1: S'ha consolidat com un element identitari de la Patum, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. I ara, doncs, s'ha fet aquest taller des de l'Ajuntament de Berga i hi ha les places exaurides.
9: La trena de Patum, bueno, jo explicava abans l'exemple una mica de l'actriu de Million Dollar Baby, no? que porta aquestes dues trenes als costats i com molt hi van, que duren tot el dia i tota la nit. Que això també és part de la gràcia.
10: I jo, de fet, sempre intento aprendre de la seva mare, que ella fa trenes, i aquest any ho vam veure i vam dir, home, jo m'apuntaré. De fet, la mare volia venir, però vaig dir, ja hi veig jo, que vull aprendre.
9: Jo sabia fer trenes normals, que les passo per dalt, però en aquest cas s'han de passar, per fer la boxejadora típica patumaire, s'ha de passar per baix, segons ens han explicat.
10: Haurem de practicar molt.
0: Només em queda que aplaudir a la gent de Berga per aquesta iniciativa, perquè vosaltres, que porteu els cabells llargs, entendreu millor que ningú l'incòmode que pot ser tota una nit de patum amb els cabells.
1: I no hi ha res més còmode que unes trenes.
0: M'encanta la proposta.
1: Estava pensant que aquestes trenes les deu portar, em sembla que són les que porta les Canes, la Laura Escanes, a la Travessa.
0: Sí, senyora.
1: Activadíssima, tu. Són aquelles trenes.
0: Doncs escolta, molt bé. M'agraden molt aquestes notícies per començar el divendres. I quin ens ha preparat tot Serra? Quin motiu tenim per saltar del llit, tot Serra? Bon dia.
11: Bon dia, matiners. Amb aquesta calor, un bon motiu per saltar del llit és aprofitar els refugis climàtics que han proliferat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del 2021 s'han multiplicat per 15, tal com llegim al Nació. Podem pensar que molta gent té les condicions per suportar la calor a casa o a la feina, però segons un estudi de l'Institut Metròpoli, més de 500.000 de ciutadans són especialment vulnerables als pics de temperatura. Aquest any hi haurà un total de 319 refugis a la xarxa metropolitana de refugis climàtics, 189 d'interiors i 131 d'exteriors, com parcs i piscines.
0: Comencen a arribar les altes temperatures i aquestes són algunes propostes interessants, sobretot per aquells que esteu vivint a Barcelona. Abans d'ahir va ser el seu aniversari, 75 anys, meravellosa i estupenda. Avui el cor batega en va anar bé lent.
1: Sí, perquè ha anat al programa d'Aymar Bretos, La noche de Aymar, a la Sexta, i ha parlat sobre com porta precisament l'envelliment.
12: A mi cuando me dicen, ¿qué tal te llevas con la edad, con la vejez, con las arrugas, el envejecer? Digo yo, estupendamente. Porque el otro, que es el no envejecer, yo no lo quiero. Yo quiero hasta el último segundo de mi vida vivir. Y vivir significa, pues eso, que pienses en la muerte, que te lleves disgustos, que te lleves alegrías, que un día te mires al espejo y digas, joder, qué mala cara tengo, qué horror, a ver esto, cómo lo remediamos, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a echarnos esta crema. Eso es el resultado de vivir.
0: Un altre aplaudiment, sisplau, per Ana Belén, que és que tenim unes dones meravelloses que reivindiquen les arrugues. Que cadascú ho faci el que li doni la gana, però està molt bé que aquestes actrius, cantants, artistes d'aquesta edat reivindiquin precisament el pas dels anys i acceptar-lo. I el cor també batega amb Blanca Suárez.
1: Sí, perquè ha tornat a reaccionar amb humor sobre la seva relació i amb ironia, també amb l'actor Javier Rey. Ja fa uns mesos va aparèixer amb un anell que molts van interpretar com que Rey li havia demanat matrimoni.
13: Hombre, claro, lo tengo desde hace muchos años.
14: Nada que ver con lo que se ha podido decir.
13: A mí me encanta que digáis todas estas cosas. Y un día os llevaré la corriente y diré, sí, me casé. Bueno, hace muchos años me casé.
14: En secreto.
13: ¿Cómo nos enterasteis? Así que sí, me he casado, es mi anillo de compromiso, sí.
14: ¿Quién fue a la boda?
13: ¿Y por qué? Muchísima gente, muchísima. Fue un sitio precioso.
1: Doncs bé, ara la premsa l'ha tornat a enxampar i li han preguntat si havia passat alguna cosa perquè ja no l'havien vist amb l'anell.
15: Blanca, es inevitable mirarte las manos por todo lo que ocurrió hace unos meses sobre un anillo que tú también lo quisiste tomar con humor. No hay anillo hoy.
13: No, a lo mejor me he separado.
0: És que, a més, Blanca Suárez, que li agrada parlar zero de la seva vida personal, que a les entrevistes li canvia la cara cada vegada, és a dir, que és molt protectora de la seva intimitat i s'enfada.
1: Sí que li canvia la cara.
0: No, però és que li canvia. És aquelles persones que tu l'entrevistes i jo ja no li preguntaria res sobre la seva vida.
1: No hi entris.
0: Perquè és que no hi vol entrar, no hi vol entrar mai.
1: No, perquè segurament ja giraria l'entrevista.
0: I trobo quan tomen força humor amb els periodistes, que també, nois, anar mirant les mans i els anells. Vinga, va, que seguim. 8 minuts, 4:45 del matí. Molt bon dia, matiners. A aquestes hores volem saber també quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sor Lucía Caram ens va explicar les relacions entre el Papa i la Conferència Episcopal Espanyola.
16: La Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat. I segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no?

0: Strike a pose, aquestes hores del matí, si hem de fer una... Si hem de posar davant del mirall. La cara inflada.
1: El trenquem. Ànims a tothom.
0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 29 de maig del 1992, l'FBI aconseguia recuperar una sèrie de fotografies molt i molt explícites, sí, de Madonna després que algú li havia ofert a un agent encobert de l'FBI $100,000 per aconseguir aquestes fotografies, unes fotos robades del fotògraf de moda en aquell moment, Steven Meisel. El venedor es veu que va volar de Nova York a Los Angeles per trobar-se precisament amb l'agent aquest encobert de l'FBI, i en total eren unes 44 fotografies que es volien incloure a un llibre que s'anava a fer de Madonna.
0: A més, vaja, va ser una notícia perquè es va conèixer tot el procés, tot el procediment d'aquestes fotografies robades en plena època de Madonna més provocadora que mai. I el cert és que finalment no es van arribar a publicar. Recordant avui aquest 29 de maig aquesta notícia relacionada amb la reina de la música pop, Madonna. Ai, amigues, agafem-nos de les mans, que és moment de mirar els astres i saber com està tot plegat en el nostre univers. Astrològicament parlant, què ens espera aquest divendres? És moment de saludar la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 29 de maig, Venus fa quadratura amb Saturn i això pot tocar temes d'amor, autoestima i vincles. Potser notem més fredor, distància o inseguretat, però no és per espantar-nos. És una oportunitat per veure què és sòlid i què necessita madurar. Bon moment per revisar límits, valors i relacions sense drama, però amb honestedat. Bon divendres, matiners!
0: En només 6 minuts, Lara García, que marxarà cap al Departament d'Ensenyament, perquè recordem que els representants dels sindicats d'educació estan en vaga. Hi ha una quinzena de persones que han passat la nit tancats al Departament. Recordem que exigeixen aquesta negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Per tant, Lara, prepara't, que ens espera un matí...
1: Mogudet.
0: Per tant, que fa tonet, i abans digue'm qui fa anys, per favor.
1: Doncs mira, avui felicitem l'ex Spice Girl, com dèiem, la Mel B, no sabem si li picarà molt o no, fer-ne 51. També fa anys Noel Gallagher. Esperem que no tingui gaire mala llet per haver arribat als 59. Per què això de la mala llet?
0: Home, perquè es portaven a matar els Gallagher. Ai, Lara.
1: M'ha agradat més lo del picant, eh?
0: Bueno, hi ha una mica de tot.
1: Però no passa res. També fa anys Carme Forcadell, que avui bufarà 71 espelmes. La política Jéssica Albiach també en suma un mes i arriba als 47. I acabem felicitant la presentadora de televisió, Lara Álvarez. Sempre m'ha fet molta ràbia que es digui Lara. Avui en fa 40.
0: Escolta, que gratuït.
1: No per ho què, sé. No m'agrada. Quan conec una Lara dic buf.
0: Però no esperar-hi que fossis única.
1: Jo només et conec a tu, Lara. Això és el que més m'agrada. Mas ja està, reina.
0: Ah, filla meva, esperem que no hi hagi ningú del sindicat de professors que es digui Lara.
1: No ho tolararia.
0: Perquè si m'has d'entrevistar, què, doncs?
1: No.
3: Li canviarà el nom?
1: No.
0: Felicitats a tots.
1: Li diré Clara, com em fa tothom a mi.
0: Tira, per favor, tira, Oriol.
4: El matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
5: Creo que no.
4: Però la tenim tota.
5: Viva el vino!
0: A veure si Lara García li canvia l'estat d'ànim anant cap a educació. Aprofitant que Melvi, ex-Spice Girl, fa anys, és un bon moment per celebrar-la com cal i com molt bé sabeu, els matiners ens encanta celebrar que per fi hem arribat el divendres. Un cafè i assaltada al llit amb Who Do You Think You Are?

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències dels casos judicials que esquitxen el PSOE. I a partir de les 11 entrevistarem l'actriu Candela Peña. Com podem superar la por de conduir? A la tarda escoltarem testimonis i n'aprendrem amb una formadora. I aquest cap de setmana, al suplement dissabte ens visitarà l'artista Núria Graham i diumenge serem a la festa 3Cat en viu amb els presentadors de l'Està passant, la Marta Torné i els actors de la sèrie La casa nostra.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 29 de maig. Acabem una altra setmana. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Recordem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest matí després que la reunió d'ahir s'acabés de mala manera.
1: El Departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors encara la troben insuficient. Ahir volien continuar negociant, però, segons els sindicats, la consellera Esther Niubó els va emplaçar a reprendre les negociacions aquest matí i no s'ho van prendre bé. Sentim Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: I dit i fet, una quinzena de representants sindicals han passat la nit al departament en senyal de protesta.
1: Desenes de docents van voler donar suport als seus representants, es van concentrar davant de les portes del departament i van tallar durant 2 hores la via Augusta de Barcelona. En tot cas, aquest matí tornaran a reunir-se per intentar acostar posicions mentre continuen les vagues als centres educatius. Avui és el torn del Penedès i del Garraf.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE.
1: Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Un d'ells és Óscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Tot i això, entre els aliats de l'executiu creix la indignació i, de fet, el PNB ja dona la legislatura per acabada. La compareixença, per cert, podria ser a finals de juny.
0: Mentrestant, l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: En la seva declaració al judici a l'Audiència Nacional en què està acusat, Fernández Díaz ha negat que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per aconseguir documentació comprometedora sobre la caixa B del partit i després eliminar-la. Diu que se'n va assabentar a través de la premsa.
4: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: El número 2 de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de negar-ho tot. La Fiscalia Anticorrupció demana per a ells 15 anys de presó.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare.
1: El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I un dia més estem pendents de si hi ha acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
1: Washington i Teheran ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump.
0: I tornem a casa nostra. Més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya.
1: Seran 5.600 Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. El Papa es desplaçarà amb Papa Mòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
1: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que estiguin acreditades.
0: Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Noi, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Vinga, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui, varietat de temes de les portades, però amb un interès especial a les negociacions al sector de l'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
7: L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa de Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. De la seva banda, El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI.
6: Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat.
7: I per acabar, el cas Andy, que avui llegim a La Vanguardia, que la defensa de Jonathan Andy, que el fill alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: I avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
7: Editorial del Mundo demanant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
6: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per continuar administrant el seu deteriorament.
7: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, i si no, que parlin els espanyols al desafiar el Mundo.
6: Joan Cañete Vell, el Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
7: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu per oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
6: En una línia diferent, s'expressa l'exconseller Carles Mundó a l'Ara.
7: Recorda la frase d'Aznar, el que pugui fer que faci, i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
6: A Pedro Sánchez, rebla Mundó, només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell, al banc dels acusats.
7: Sobre educació, l'editorial de l'Ara reclama ja un acord entre els sindicats i el departament.
6: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
7: Hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
6: I amb tot aquest clima, el País dedica l'editorial a l'onada de calor.
7: I reclama voluntat política real per a una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: 6:06, també repassem la premsa digital. Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
6: Sí, concretament de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
7: Va passar a Burgos i ara la dona ha estat condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada estava tenint un brot psicòtic, segons recull la sentència, però això no li ha estalviat la condemna. Això sí, la dona evitarà la presó si no torna a delinquir.
0: De fet, que qui sí acaba al calabós és la protagonista d'una petició de matrimoni.
6: Ho llegim també a l'ABC, una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa. Va ser per Madrid, ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar abans que pogués fer-ho, però ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar, explica, i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
0: Mare. I avui també volem saber la seguretat que tindrà el Papa a Catalunya.
7: A l'Ara trobem un càlcul que crida l'atenció. Un de cada 4 agents dels Mossos d'Esquadra protegirà Lleó 14 en el seu pas per Catalunya. El Papa passarà per la Sagrada Família, el Raval, la presó de Brians i Montserrat, i també farà una ruta amb el Papa mòbil pel centre de Barcelona. En total seran 5.600 agents els efectius desplegats.
0: I a aquestes hores també volem saber quin temps ens espera per avui divendres.
6: Doncs mira, segon dia d'àmbit torritant general de tot el país, Canalies, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30 graus. De cara al cap de setmana, que segur que us interessa, dissabte de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre, per tant baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem aquesta calorada, però a la tarda hi podria haver algun ruixat, sobretot a la Catalunya central, també a les comarques del nord-est.
0: Marta Viana, molt bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem també amb la Marta alguns apunts culturals. Avui divendres, amb què comencem?
8: Doncs amb una estrena que fa molt bona pinta. Des d'avui ja podeu veure l'Ultimàtum, això és al Teatre Goya. Teniu poquets dies, de fet, teniu menys d'un mes per veure-la, fins al dia 21 de juny. Hi ha un repartiment de luxe que és Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segura. Per tant, tot un èxit segur que serà aquest Ultimàtum al Teatre Goya.
0: I més coses per aquest divendres.
8: Sí, a Tarragona, perquè avui comença el Teta Fest, que és el festival que es fa el 20 des d'avui i fins demà al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou noms com Vanessa Martín o Lia Kali.

0: festival absolutament 100% femení, per això, evidentment, el nom Teta Fest. Hi ha altres noms com Queralt Lahoz, Sandra Montfort, Alosa, Maria Fort, el concert també de les que faltaven, i una d'elles, la Sandra Montfort, ens ha volgut enviar aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc Sandra Montfort i este any estaré al Teta Fest. Em fa molta il·lusió, és un festival que dona prioritat i espai, sobretot a les dones, que és molt necessari. A dies d'avui encara veiem molts cartells plegats d'homes, i el Teta Fest té un cartelazo increïble amb dones potentíssimes i fortíssimes, en el qual tinc l'honor de participar. Mos veiem allà, em fa molta il·lusió, una besada molt forta.
2: I més propostes?
0: Què t'ha semblat, Elm?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Patonets, patonets, els patonets sempre són benvinguts.
0: I tant, més propostes. En aquest cas, pel cap de setmana, perquè demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el Festival CatCon. És un festival de gèneres fantàstics que es fa exclusivament en llengua catalana. Vol ser un punt de trobada

0: Ivan Ledesma a l'Acció, que ve des de Las Vegas, i atenció, també tenim la Míriam Bonastre, l'autora de La Valentina de Montblanc. Us esperem a tots aquest cap de setmana al Neàpolis. Vinga, correu-hi, que es fa tot en català.
1: Esteu escoltant Els Matiners de Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, amb només 4 minuts ja. Pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i avui movem el dial. Alerta, 35 anys enrere. El 29 de maig del 1991, ETA va fer esclatar un cotxe bomba a Vic que va matar a 9 persones. Al programa Report de Catalunya Ràdio en va fer un reportatge i, de fet, així era com sonava la promoció del programa.
2: Report. Quan la realitat supera la ficció.
3: Que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula. I tot amunt plegat vaig sentir un espatec i vaig veure una voladera de vidres i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i pols.
2: No us quedeu a mig camí. Arribeu al fons de les històries. Report, els reportatges a la ràdio.
1: Recordant alguns dels programes que formen part de la història de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Trinitat i Tobago falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Bona nit, matiners. Preparatius en marxa en aquesta petita illa del Carib per la celebració aquest cap de setmana del Dia de l'Arribada dels Indis, una festa popular que commemora l'arribada dels primers treballadors de l'Índia al país el 1845.

0: 5 mesos de viatge en el vaixell Fatel Rasa que van fer els 275 indis que van ajudar considerablement al desenvolupament econòmic del país. Aquests van ser els primers dels 140.000 indis que van ser transportats a l'illa en només 50 anys i que van portar a l'illa una nova cultura que encara avui en dia perdura. Per celebrar-ho es fa una recreació de l'arribada del vaixell a diverses platges i els carrers s'omplen de música, dansa i menjar indi. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Trinitat i Tobago pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Escolta'm, ja et dic, Maiol, que marxaríem a Trinitat i Tobago.
2: N'hi ha més d'un que els divendres està a Tobago, també t'ho dic. Gràcies, Oriol. Gràcies.
1: Sí, l'he tirat jo, l'aplaudiment.
2: Ah, l'has tirat tu? Pensava que havia sigut l'Oriol. Bueno, però m'ha mirat
3: està
2: com si
3: bé.
2: Sí, està molt bé l'acudit, està molt bé l'acudit.
1: Ai, Déu meu senyor, a veure que arribem al cap de setmana, avui és divendres, però encara ens queden 6 hores en directe del matí de Catalunya Ràdio.
2: I ja et dic que no hi ha ningú Tobago a l'equip, perquè avui tenim feina i molta.
1: Avui no estic per estar Tobago,
2: estem molt pendents de les negociacions entre Educació i els sindicats, amb aquest tancament que hi ha hagut, el seguirem des d'ara a primera hora amb la Lara García a les portes del departament i en parlarem a l'hora amb les dues parts en qüestió, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. També pendents dels moviments que pot ser el Partit Popular de Madrid per la crisi al PSOE. Tindrem el diputat al Congrés Nacho Martín Blanco. I després parlarem del cas Andic i aquestes novetats que porta la defensa per defensar, valgui la redundància, la innocència de Jonathan Andic. Tindrem el detectiu de Método 3, Francisco Marco, que ha estat un dels que ha investigat altres teories sobre la caiguda, la que defensa la família d'Andic per rebatre els arguments dels Mossos d'Esquadra. Després, a l'espina de l'actualitat, parlarem de buidar-se, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo. Tindrem a Candela Penya a l'estudi de Catalunya Ràdio.
1: És una fantasia, per favor.
2: I després, ja saps, al final de festa, les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà i el millor humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros, tu no, sinó el concursant que vindrà avui i qualsevol persona que truqui al 93207474 i ens digui que vol participar al concurs pendent.
1: A partir de res, mira, 15 minuts que engega el matí de Catalunya Ràdio. Per cert, matiners, 93207474, també si voleu trucar-nos, saludar-nos avui que és divendres i explicar-nos què feu desperts a aquestes hores del matí. Ja sabeu que ens encanta conversar amb tots els matiners que a aquestes hores, com nosaltres, ja esteu activats. Abans per això, avui sense Lara García, que la tenim camí cap al departament d'ensenyament, arriba la dada Maiol.
2: Sí.

0: El que em preocupa és que queden 15 minuts per les 6 i, per tant, queda molt poc temps per fer tot el que hem de fer, però
1: no,
0: atenció.
1: No et preocupis, ho farem.
0: En plena onada de calor. I ja aquesta nit molts ja esteu allà, que tal, tal, tal.
1: Què vol dir tal, tal, tal, tal?
0: Bueno, que sí, al nord, que si no, que si ens tapem, que si no, que si hem de posar l'aire, que si no, ja sabeu.
1: Tal, tal, tal, tal.
0: Dades sobre temperatures.
1: A veure.
2: Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar.
1: I tant.
0: A veure. I en concret, quantes nits tropicals hi va haver l'any passat a Barcelona?
1: Bastantes.
0: Marta Viana sempre diu forquilla. Doncs mira, entre una i 365, que són els dies que hi ha l'any passat.
3: Però menys, perquè tampoc va ser un superestiu calorós,
1: eh? Jo diria que 40.
3: 40.
0: Recordo que nits tropicals és per sobre dels 20 graus.
1: Ah, no, més, doncs. 60.
0: Que quantes n'hi va haver? Quantes
1: 70.
0: Quantes n'hi va haver l'any passat?
3: Tropicals.
0: No, tropicals, sí.
3: Ah.
0: 70, diu que n'hi has deixat mirar la Sara. No, deixa de mirar la Sara.
1: Que la Sara i jo participem junts sempre.
0: Estava fent trampes.
1: Perquè la Sara, és molt intuïtiva. És molt intuïtiva.
0: Bueno, podeu dir el número?
3: Sara?
1: 100, no. 100. 100.
3: 100? A veure... Sí, sí.
1: No, Marta, no ens copis, eh?
3: 109.
0: Doncs el premi se l'endú Marta Viana per molt poc fa, just perquè van ser 111 en concret.
1: Marta! Pretén donar la pista la Sara i jo.
0: No sé qui... No, ha donat la pista la Sara i tu l'has verbalitzat. No sé qui dels dos ha dit aquest estiu no va ser tan calorós com altres, perquè el 2022 n'hi va haver 128. Va, i quantes n'hi va haver de tòrrides, que són per sobre dels 25 graus?
3: Bastantes, perquè Lleida i el Delta...
0: Quan hem dit a Barcelona, ens hem quedat amb un observatori. Tòrrides a Barcelona.
3: Ho hauríem d'ampliar, eh?
1: 60.
3: Per sobre dels 20?
0: 25.
3: 60, has dit, tu.
1: No.
0: Bueno, va, feu-ho ràpid. No és que he d'anar a treballar. No puc
1: fer-ho.
3: 51.
0: 36 nits tòrrides. Agafeu-vos, perquè aquest estiu farà molta calor.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb alguns matiners que a aquestes hores ja esteu desperts.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
6: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
3: unilla. Ja ho sé.
6: Que és
3: el mateix
6: que
3: la IA.
6: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
8: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
9: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
10: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
11: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses.
11: Sí.
5: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
14: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
16: No, no li deu agradar gaire, perquè no vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
16: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa?
16: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan, els menys Glòria. Si més no, ens saludarem.
5: Els matiners.
1: Deu minuts, arribem ja a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4. Marta preparada per les trucades dels matiners com el Nil. Molt bon dia, Nil.
17: Bon dia, bon dia.
1: Com?
17: Què tal, Catalunya?
1: Home, escolta, però quina veu optimista que tens, Nil.
17: Home, estàs actiu.
1: A quina hora t'actives tu normalment? Doncs
17: pues 4 i mitja, 4, 4 estem actius ja.
1: Estàs com nosaltres, doncs, eh? De dilluns a divendres?
17: Home, de dilluns a dissabte.
1: De dilluns a dissabte. I a què et dediques, Nil?
17: Doncs pues tenim una paradeta aquí al Mercat de Sant Carles de Granollers. que venem vi i carn de porc.
1: Del mercat de Sant Carles de Granollers, i crec que és un negoci familiar de tota la vida, Nil?
17: Sí, bueno, ho hem adaptat a la nostra manera. Els meus avis i la meva família es dedicava al vi i nosaltres hem afegit el tema del porc.
3: Una pregunta, però quan... Dos preguntes. Tu, quants anys tens? Perquè tens una veu molt jove. I l'altra és que quant de temps fa que hi ha aquest negoci en marxa?
17: Doncs mira, tinc 23. Aquest any faig 24.
3: Ah,
1: és que tens veu jove, tens veu de jove.
17: Home, hem de començar jove, si no malament.
1: I quan fa que dura aquest negoci familiar?
17: I portem... Això fa... El negoci familiar fa 150 anys que estan actius. Però ara es van jubilar... I ara nosaltres fa 3-4 mesos que estem aquí al mercat de Sant Carles.
1: Déu-n'hi-do, Nil, de generació en generació, tot això.
17: Sí, són molts anys.
1: Tu des de ben petit ja sabies que ho volies fer, que t'hi volies dedicar?
17: Home, algú s'havia de seguir. Sí.
1: Perquè entenc també que és important que la família traspassi aquesta passió, no?
17: Home, des de xiquitets que hem crescut entre ampolles. Vull dir que...
3: Clar. Escolta, hi ha gent jove al mercat? Hi ha gent com tu?
17: Cada cop hi van havent, que hi ha més relleu generacional d'aquests, que se'n van alguns més grans i es posen alguns més joves, però bueno, encara falta aquest relleu. Vull dir, i sobretot, la gent que ens escolta, si hi ha gent jove, que vinguin a comprar al mercat, que hi ha producte de qualitat i no com aquestes grans superfícies que es menja cosa que no és de qualitat.
1: Importantíssim, i de fet nosaltres sempre animem els oients dels matiners a que vagin a fer aquestes compres que són meravelloses al mercat per l'ambient, pel bon producte... I perquè val la pena, perquè els tenim a vessar i carregat de bona gent com el Nil, que ens ha trucat aquest matí. Nil, també una abraçada.
17: Gràcies a vosaltres.
1: Records també tota la gent del mercat de Sant Carles de Granollers. Bon cap de setmana.
17: De part vostra, bon cap de
1: Gràcies,
17: setmana.
1: Gràcies, Nil. Adéu. I alerta, a veure, un moment, que jo estic aquí ara. M'esteu dient que anem a Vancouver a saludar a la Sara? Sara, bon dia.
12: Bon dia, matiners.
1: Però a veure, un
12: bon
1: moment.
12: Bon dia, matiners.
1: A veure, Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
12: I no saps d'on sóc?
1: No.
12: De Vilassar de Mar.
1: No, però no
3: m'ho
1: diguis. Però escolta... Però, Sara, què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
12: Doncs mira, us estranyareu, però ara mateix són quasi les 9 de la nit i tenim 24 graus de temperatura. Fa una fresqueta impressionant.
1: S'està estupendo. Però escolta'm, encara no sé què estàs fent a Vancouver.
12: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys i... Què, 21? 25? Celebraré
1: aquest
12: any.
1: Mare meva!
12: Ja m'hi he acabat.
1: I què t'hi va portar a Vancouver?
12: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60 i jo havia vingut aquí de vacances i vaig decidir provar-ho i ja vaig conèixer la meva parella i aquí estem formant una família.
1: Ostres, que fort,
3: em
1: sembla.
3: Ai, mira, se va posar la pell de gallina.
1: Clar, i entenc, Sara, que d'alguna manera, per estar connectada amb el país, amb la terra, escoltes Catalunya Ràdio?
12: Però molt. Escolto l'Ostrell, escolto l'Escap als caps de setmana, escolto Crims, estic endollada a tope i no me'n deixo anar.
1: Escoltes Els Matiners, suposo, també.
12: Ni tant, per això us truco.
1: Escolta'm...
12: Em alegreu aquestes nits llargues de feina que estic aquí fins tard treballant i vaig cap a casa i us escolto amb alegria.
1: Quina meravella, m'encanta. Sara, ja saps que els que vivim a Vilassar, la nit de Sant Joan és nit de festa major, festa grossa. T'hi veurem o no pel poble?
12: I com la trobo a faltar? Doncs aquest any no, però m'hi veureu a l'agost, perquè anirem de vacances.
1: Home!
12: A Sant Joan ja fa temps que no vinc.
1: Doncs escolta'm, Sara, si ens trobem pel carrer, per favor, saluda'm.
12: I tant. Faré una abraçada ben forta.
1: T'envio un petonà, Sara. Gràcies per trucar-nos, que vagi
12: sí,
1: molt bé.
12: Bon
1: adéu.
12: Dia a tots.
1: Adéu, Sara. M'encanta, de Vancouver a Catalunya Ràdio. M'encanta. Doncs vinga, mira, d'aquí uns moments saludo l'Eloi Cordomí, però abans Max Navarro ha fet una cançó tan bonica que per engegar aquest divendres està molt bé, per poder fer el primer cafè. Es diu Inigualable.

0: precisament demà, dissabte 30 de maig a les 9 del vespre, a la Vila Romana de Vilalba, a Camós, en Max Navarro estrenarà en exclusiva el Recòndit, el seu directe. Doncs ja ho sabeu, demà dissabte el podreu veure en directe.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Perdoni, què tal?
2: Ja directament la sintonia. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
0: Què? Quina cosa has d'explicar-me així?
2: Va, no estaves fent agenda el cap de setmana, no?
0: Sí.
2: Dissabte, és veritat que aniré a l'entorn urbà perquè tenim el 3CAT en viu.
0: Home, i tant!
2: I seré a l'anella olímpica i, a més, muntarem un set de la Meteo on la gent podrà venir a provar l'espai del temps, com és, com treballem aquestes coses. Doncs si algú vol, de 3 a 6 de la tarda, allà hi seré. I després la resta del cap de setmana, també la resta dels meus companys també hi seran, eh?
0: Perfecte, o sigui que si la gent et vol veure, cap a l'anella olímpica, eh?
2: Sí.
0: Viu ja en directe,
2: diumenge,
0: que això no... Sí.
2: Però diumenge, també, aquí...
0: Ricard Ostrell, bon dia.
3: Bon dia, només he llegit que hi havia...
0: Ui, casa-te la pèl, o...?
3: Sí, m'han pres el pèl.
0: Escolta, no arribem, eh?
3: He llegit que anava el Mauri. No surts tu, allò... Doncs no surts.
0: No t'han posat, Eloi.
2: Mira, el Mauri ven més. Però
3: què dius?
2: Ja et vaig dir
3: que parlar al matí de Catalunya Ràdio
0: no t'ajudava.
2: Treu punts, no em ven, no surto els titulars. No passa res.
0: Eloi, escolta,
3: has triat un mal camí.
0: Et vindrem a veure, estimat. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Ja n'explicarem més.
0: Que vagi bé. Una abraçada, Eloi. Adéu. Ell amb el seu look de pèl·lo. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: voleu, anem al món de la ficció, al món del cinema, perquè Nathan Fox, que és l'autor dels fons de pel·lis animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, ha fet una entrevista amb els companys de Catalunya Ràdio que s'ha d'aprofitar, ha explicat el que té de bo la intel·ligència artificial i que el que més important pels artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Us explico bé. En Nathan Fox és a Barcelona perquè ahir va participar en una xerrada a l'escola de dibuix Joso i el cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto. El seu objectiu és traslladar els joves que participin en el taller i que vegin la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Malgrat fa servir la IA, Fox recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
1: Anybody. Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en 2 segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
0: Nathan Fox, ja heu sentit que va començar, de fet ell mateix ha explicat que va començar a treballar als anys 90 fent servir pintura acrílica i que s'ha anat adaptant a tots els canvis i que fins i tot defensa en el món de la il·lustració i de l'animació fer servir intel·ligència artificial. Ja ho veieu que al capdavall diu que l'important és emocionar el públic.

0: Sentim els nostres estimats Estopa amb el seu Cacho a Cacho, però anem al tema empíric, Sergi, al tema científic. Diversos estudis conclouen que la música que triem ens pot influir en la manera en què conduïm.
1: Exacte, i de maneres més o menys directes o indirectes. La música pot modificar la velocitat a la que anem o la nostra capacitat de resposta i també pot alterar el nostre nivell d'atenció, especialment en qui? En els conductors novells. Els estudis mostren que la música pot elevar la càrrega mental del conductor, incrementant l'atenció que ha de distribuir entre la conducció i l'escolta de les cançons en si. Això no implica necessàriament que tots condueixin pitjor amb música, però sí que el cervell, clar, ha de dividir recursos. Ara estic per la cançó, ara estic per conduir. No totes les cançons afecten de la mateixa manera. El volum té un efecte clar. Escoltar música a nivells mitjans o alts tendeix a empènyer els conductors a circular més ràpid i els volums baixos afavoreixen un ritme més calmat de la conducció. Passa el mateix amb la velocitat de la música, el tempo. Cançons amb ritmes ràpids, sí, influeixen directament en el ritme de conducció. I segons algunes investigacions, motivar canvis més freqüents a carril o acceleracions sobtades en comparació a la música lenta o a l'absència de música. Per tant, és molt possible que agafem més velocitat amb cançons com aquesta dels Obeses. Ens hem alçat mil i una vegades i hem caigut per tornar a muntar. Ja res ens pot fer enrere la victòria. O si més no, aniríem més ràpid que amb cançons com aquesta de l'Andrea Motis.
2: Hem provat a dir-t'ho, he intentat que mostres el que sent.
1: La pregunta, però, és: escoltar música en general empitjora la conducció? No té per què. Algunes investigacions assenyalen que escoltar música familiar o aquella cançó que ens agrada molt pot ajudar a mantenir l'ànim i reduir l'estrès, cosa que fins i tot, en certs contextos, doncs facilita la conducció. Per exemple, en trajectes llargs i monòtons, una playlist coneguda i moderada pot contrarrestar la somnolència i mantenir-te més alerta durant un temps. Ara bé, es veu que els estudis diuen que aquest impuls sol esvair-se al cap de 15 o 25 minuts.
3: Sempre són els altres els que no ho fan bé. Ell es creu a la muntanya del carrer. És de cada cotxe, segut en el volant.
1: El que sí que conclouen els estudis és que els conductors inexperts són més susceptibles als efectes de la música que els conductors veterans. En assajos amb joves, els principiants van mostrar més desviacions de velocitat i menys atenció als senyals quan escoltaven música ràpida o molt estimulant. En canvi, amb aquesta mateixa música, els conductors més experimentats doncs mantenien molt millor l'atenció. Resumint, quina és la millor música per conduir amb seguretat? Triar cançons favorites o conegudes, ja que distreuen menys. Mantenir el volum moderat per no augmentar el ritme de conducció. Així. Evitar ritmes extremadament ràpids, també quan necessitem màxima concentració, i sempre sintonitzar ICAT. I els experts, això sí, també ho diuen, els estudis.
4: Els experts, ICAT.

0: un compte basat en el transport públic.
1: De la promoció del transport públic.
0: El promou, eh?
1: És, exacte, vale, es diu quan... transport públic, és però molt senzill de trobar.
0: Però critica quan convé.
1: Sí, i tant, és molt crític i a més molt propositiu, perquè a vegades si no ens quedem en aquesta crítica enfadada i està molt bé que hi hagi moltes propostes. Doncs aquesta associació per la promoció del transport públic té una pàgina web, evidentment, però també té unes xarxes molt actives que es diuen efectivament Transport Públic, la trobareu tant a Instagram com a Twitter, com a Blue Sky, etc. I m'agrada perquè van analitzant, van sortint contínuament de notícies al voltant del transport públic i, per exemple, doncs aquí l'últim de les notícies que expliquen és que rebutgen i denuncien la pròrroga de 6 anys de les concessions d'autobús interurbans a Catalunya, que això, mira, això és de fa uns 10 dies, i és veritat que jo ja n'havia sentit de parlar que s'havien de prorrogar les concessions d'autobús i una mica, jo ja n'havia sentit de parlar, clar, com que els seguia, una mica s'haurien d'haver posat unes condicions com més, això, més estrictes, no? Com per millorar el servei, perquè també té deficiències el servei d'autobús interurbà, doncs en aquest cas la promoció del transport públic, l'entitat diuen que no s'ha fet com s'hauria d'haver fet aquesta pròrroga, s'hauria pogut treure molt més suc aprofitant que hi havia aquesta renovació, doncs, de la concessió dels autobusos de línia, no? Però també, per exemple, ens fan un post a Instagram, trobo superinteressant, posant una mica les actuacions ferroviàries, la previsió versus la realitat, no?, a casa nostra. I ens fan en un post, per exemple, ens diuen quines són les actuacions que sí que han estat en termini quan han tingut un petit retard, i ens parla, per exemple, doncs, d'un augment de capacitat del tren Saragossa-Lleida-Reus-Sant Vicenç de Calders, que s'havia d'acabar un estudi de viabilitat i s'ha acabat. Però, per exemple, la següent pàgina, encara més interessant, ens expliquen quines són les actuacions que van amb un retard mitjà, entre 6 i 18 mesos de retard. Doncs moltíssimes coses, des d'un nou ramar ferroviari a Picamoixons.
0: El fragment entre Tarragona i Barcelona que s'ha de fer en autobús, és a dir, un tros tren, un tros autobús i un tros tren una altra vegada, fent canvi al Prat, parada que no existeix en la mitja distància d'aquest trajecte, diuen, o van dir la notícia, que el juny es reprendria.
1: Ja hauria, ja estaria, eh?
0: Bueno, no, el juny.
1: Ja, el juny estaria. Doncs no sé com està, però mira, potser el juny podrem entendre alguna cosa. Si és que no s'ha complert el termini, doncs aquí segur que ho podreu seguir.
0: Mira, jo els dono fins i tot, fins al, no sé quants dies té el juny, però diria fins al dia 35 de marge.
1: Si llavors...
0: Si llavors no ha passat res, en aquest compte em diran que efectivament...
1: No, abans i tot, ells et diran com ha estat. De fet, ja, o sigui, no t'animaria, perquè hi ha moltes més coses que gaudeixen d'un retard crític o cronificat.
2: No de dies, no. De setmanes,
1: exacte,
2: i de mesos.
1: Més de 18 mesos,
0: imagina,
1: per exemple.
0: Un any i mig.
1: Des d'això, la nova estació de Terrassa-Can Boada, per exemple, que porta un retard de 2 anys i 7 mesos, mare, per exemple. Ja. Però hi ha diverses pàgines, d'això del retard crític o cronificat.
2: Hi ha una persona allà esperant l'estació?
1: Mira, el desdoblament de Vic Centelles,
2: ja,
1: que Vic Centelles, la R3, que fa la vida que l'estan reclamant i tot això, doncs mira, porta l'endarreriment d'un any i 11 mesos, per entendre'ns.
2: Però li fora competi sobre quina és la pitjor línia del país.
1: Sí, això també un dia estaria bé. És una mica de toc d'humor. És un compte bastant seriós i bastant... Perquè és veritat que són temes en què costa fer-ho demà,
2: si
1: però...
2: Si no ens prenem una mica a riure... Sí,
0: però
2: sí.
0: No fan memes del pont i pisador amb el tren o el tren...
1: No, en general no.
0: El tren aquell del Ralph de Ai, xuxuxus, iu, del Simpson...
1: No.
2: Els animem a fer-ho, perquè...
1: Sí, escolta, estaria bé, la veritat. Sí. Però sí que hi ha també informacions de servei, com quin títol et surt més a compte pel que fa a les noves tarifes, però sobretot molt a reclamacions, perquè malauradament el transport públic és un àmbit al nostre país en què sobretot el que cal fer són reclamacions a l'administració perquè no està complint amb els mínims, no?
0: Laia, eres muy chuchuchula.
2: Chuli.
0: Has captat la referència, oi?
1: No, gens, en absolut. Seguiu-los, transport públic.
3: Tía, no me rayes, no me digas que no tienes nada, si luego de verdad apareces con una camiseta y es la más perfecta de todas.
4: Ya, bueno, tampoco es eso, ¿eh?
3: No seas pesada, nos vemos allí.
4: No me llames pesada, que sabes que me siento muy mal. Cojo el... Como me pongo los mules y nos vemos en 5.

0: parlem d'intel·ligència artificial, perquè hi estigueu d'acord o no, l'utilitzeu o no, us encanti la música feta amb IA o la critiqueu, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se amb l'objectiu de facilitar-nos i facilitar-nos a tots la vida, o bé el dia que es converteixi en una intel·ligència global superior i se n'adoni que no necessita la humanitat, no per malícia, no per malícia, sinó, sinó per dialèctica pròpia, doncs decideixi destruir a totes les persones humanes. Sigui com sigui, ara una empresa catalana ha fet un pas més i ha creat un sistema perquè la IA ens ajudi a anar a trobar el nostre look perfecte. Quan diem look és tot, és outfit, maquillatge, perruques, roba...
1: Una miqueta tot el que et puguis trobar en un centre comercial. Ah. Aquesta empresa catalana es diu Eleva AI i el que fa és aplicar la intel·ligència artificial als centres comercials perquè aquesta actuï com un personal shopper digital. Per qui no sàpiga doncs, què és un personal shopper, doncs és una persona que t'acompanya a anar de compres i et diu doncs, què et queda bé i què no et queda bé.
0: I de fet, si ets molt, molt, molt, molt ric, jo n'he vist alguns que no hi va ni la persona. Envien el personal shopper, si cal, a un altre país i llavors sí. Ja torna i el que vulguis tu quedes i no ho torna a la botiga d'un altre país.
1: Una mena d'estil. Lista,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ja famosíssim.
1: Doncs aquesta startup ha posat en marxa una prova pilot al centre comercial Westfield, de Maquinista. Llavors, en lloc d'anar-te'n doncs, de compres amb una persona que t'assessori, doncs fa servir un assistent virtual amb intel·ligència artificial que es diu West, en aquest cas de Westfield. Mm-hmm. I com funciona? Doncs tu, quan arribes a la Maquinista, trobes distribuït doncs, per tot el centre comercial un codi QR. De fet, no cal que el descarreguis, que et descarreguis cap aplicació més al mòbil, i això facilita les coses, perquè així doncs, no cal que vagis omplint el mòbil de coses, i amb aquest QR doncs, ja funciona. Un cop dins, tu li pots fer preguntes tipus vull anar a X botiga però no la trobo, on és? Llavors aquesta IA doncs, t'envia un mapa interactiu en 3D del centre comercial i et diu doncs, la ruta que has de seguir per arribar-hi. També li pots preguntar per promocions o, per exemple, doncs, si vols comprar unes sabates o fins i tot una marca en concret de bambes i no saps doncs, on, també li pots preguntar i ella t'ho dirà. A més, a banda, també et pot recomanar botigues, però també restaurants. Si tu, per exemple, estàs per allà comprant i dius, em ve de gust menjar sushi o on puc anar, doncs aquesta aplicació doncs, et diu quin restaurant japonès doncs, hi ha al centre comercial, si hi ha cua, per exemple, en aquell moment, i més o menys què s'hi gasta de mitjana, no? Quant costa. A més, també et respon doncs, preguntes pràctiques, tipus doncs, a quin horari obre, a quina hora tanca el centre comercial, i bàsicament doncs, li pots preguntar qualsevol cosa en qualsevol idioma, i el seu objectiu és oferir una experiència personalitzada al client, però que sigui de gran ajuda per la botiga. Amb aquesta IA la cosa canvia perquè totes les preguntes doncs, que els hi fas, ella les enregistra i sap què és el que busques, quins productes o quines botigues t'interessen més i llavors ell filtra i així també doncs, tenir una informació teva.
2: Ah, hi havia una mica intenció també. Eh?
3: Aquí el que trobo faltar, que ho trobo normal també, és que no hi ha una valoració, és a dir, tu no et proves una cosa, li envies la foto a la IA i la IA et diu això et queda bé o et queda malament, perquè normalment...
2: Sí, jo anava...
3: Què dèiem sempre de les IA que et responen sempre positivament? Oh, és una gran pregunta. Oh, això et queda meravellós.
2: Exacte.
3: Mentida!
2: Clar, no ho pots fer triar entre quin conjunt em queda millor, el blau o el vermell.
3: Clar,
2: no.
3: Són preguntes sobretot pràctiques de aquí trobaràs això, allà trobaràs això, altre. Et facilita molt la vida en un centre comercial.
1: Exacte. Sí que és veritat que hi ha botigues de roba que també fan servir assistents de moda virtuals que utilitzen la IA. Poso un parell d'exemples. Una empresa gallega i una empresa catalana. Suposo que aquí tots podem pensar doncs, a quin estem parlant. Et demanen un parell de fotos teves, una de la teva cara i l'altra del teu cos, i llavors doncs, et diu què et queda bé segons el teu cos, el teu color de pell.
2: Mira, aquesta sí, guai, aquesta guai, sí aquesta que guai. Hi ha.
1: Exacte. De fet, no utilitza models, sinó que t'agafa doncs, a tu mateixa de model.
2: I et posa com et quedaria tal roba.
1: Exacte.
2: I home, a més, això jo ho trobo més innovador.
3: Hosti, però jo trobo que això... A veure què tal, eh?
2: Que, jo que no vull perquè no vull que tinguin la meva imatge.
3: Això queda
2: però...
3: fatal.
0: Jo sempre he pensat que ho podria fer de model, però no m'hi he posat mai.
2: Doncs mira, baixes aquestes aplicacions exacte. I et poses a fer de model.
1: Si no, per exemple, si t'agrada una samarreta en concret, doncs em diuen què tu pots combinar.
3: Clar.
1: Llavors sempre t'ho diuen en referència amb alguna peça de roba que estigui ara mateix al mercat i clar, que te la compris. Però tu això pots fer servir de... Pues, tinc uns pantalons que són molt semblants amb aquests.
2: Podem aprofitar sense gastar.
1: Veus?
2: No puc ni imaginar.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tenim encara temps, Laia, per parlar encara més d'IA i d'un tema que m'interessa molt més, de fet, és de les meves coses preferides a la vida, que és anar a regirar llibres de vell, olorar i comprar-me'n i endur-me'ls a cap a casa. Sí, avui ja n'hem parlat molt de la IA en el seu vessant personal shopper per anar a comprar roba, però ara és una cosa que us expliquem no tan divertida, i és que és notícia que una xarxa internacional, notícia d'avui, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell amb l'únic objectiu d'entrenar la IA, i atenció al destí d'aquests llibres antics, també.
1: Sí, els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial, sense protecció efectiva de drets d'autor, i tot plegat s'ha destapat a partir d'una investigació feta per la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar en alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
2: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gent central de investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
3: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables, perquè és evident que aquests llibres després tenen un destí incert, és tan probable que acabin destruïts i ningú no els ha agafat, diguéssim, pel seu valor, sinó doncs, per entrenar senzillament una intel·ligència artificial. I és precisament per això que volia aprofitar per punxar-vos un fragment de La Torre fa pocs dies, el programa l'Albert Riera, en què es parlava precisament d'intel·ligència artificial, de riscos i d'oportunitats, i una mica li preguntaven a l'Oriol Puig, un activista i expert en aquesta tecnologia, si és un invent, segons ell, comparable, l'arribada de la intel·ligència artificial, a l'arribada de la impremta.
4: La capacitat tècnica i els coneixements tècnics que han sustentat el desenvolupament de la intel·ligència artificial potser sí que són desenvolupaments que poden tenir una capacitat d'oportunitat social per arribar a ser una cosa tan revolucionària com la impremta. Però jo crec que tal com està ara mateix la intel·ligència artificial, ho compararia més a la dinamita. És a dir, jo crec que és la dinamita el que pots assimilar a la intel·ligència artificial, un mecanisme cultural, econòmic i polític que està destruint moltíssimes estructures socials amb la voluntat de que uns es fotin molta pasta. No? Llavors, en aquest sentit, crec que no és una oportunitat per la gent en general, sinó que estem en una bombolla especulativa, efectivament, i que el que s'està jugant aquí és una cursa per aviam qui es queda amb les, podríem dir, les infraestructures cognitives del futur, aviam qui té un bon control sobre aquestes, no?
5: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: sintonia de l'espai Els Catalans Fan Coses, i els catalans fan coses com ara agermanar-se amb altres poblacions, per exemple, Tarragona, amb Roma, òbviament, a Klagenfurt, sí, i Pàdua. Sí, passa que Roma està agermanat mig món.
1: Anava a dir, no hi ha cua per agermanar-se amb Roma?
0: No, hi som, però fem activitats amb Klagenfurt i amb Pàdua. Sí, i ho dic de memòria, potser n'hi ha més.
2: Malgrat és amb incís a Imbaldarno, tot i que la majoria dels seus habitants malgratencs tenen alguna mena de descendència amb un poble murcià que es diu Ramonete.
0: El primer pots tornar-lo a dir, sisplau?
2: Incís a Imbaldarno.
0: Oh, això és Itàlia, també?
2: Itàlia.
0: I el sencer, el poble, es diu així, eh?
2: Incís a Imbaldarno.
1: Vale, ara em preocupa perquè el meu poble no està germanat amb cap, em sembla. No.
0: Què t'has arrelada?
1: Ho sabria.
3: Tothom està germanat amb 4 o 5 pobles, com a mínim.
0: Blanes?
3: Blanes, els internacionals ara no el sé, però així espanyols, hi ha Ardales, que és Andalusia, que també té com molt vincle familiar, com que hi ha, com hi va haver moltíssima migració d'allà als anys 70 a Blanes, i llavors doncs, allà s'hi van quedar moltes famílies, i hi ha bars que es diuen Ardales, i hi ha gent que va a Ardales cada any, i bueno, hi ha una gran relació. Sí.
1: Ja jo ho he trobat, perdoneu, eh? El meu poble sí que està germanat, em sembla, però no de manera oficial. O sigui, es pot ser de manera no oficial agermanat? O és...
0: Sí, pot ser.
3: Però, aviam, és signar una cosa a l'Ajuntament, tampoc no hi ha massa més manera d'oficialitzar.
1: Vull dir que es va germanar tipus fa 7 o 8 anys, saps? Amb Sella, un poble del País Valencià.
0: Sella,
1: sí, perquè vam fer un intercanvi una vegada i ja està. Vull dir, de balls tradicionals, però...
3: Bueno, ja està bé. La qüestió és que hi ha com una tradició que jo he buscat l'origen d'aquest agermanament de pobles, perquè jo justament aquest cap de setmana vaig anar a Ubrique, Cádiz, perquè es veu que és ciutat, poble agermanat d'Igualada, i jo pensava, què collons tenim en comú la gent d'Igualada amb la gent d'Ubrique? És que no té cap sentit. Vull dir que
1: són germans una mica ràndoms.
3: Són bastant ràndoms. Llavors, sí que tenen una unitat de cosa en comú, que és al voltant de la qual van girar tots els parlaments i tots els discursos polítics, diguem-ne, d'aquest agermanament, que és la relació amb el món de la pell, que són els dos únics museus de la pell que hi ha a la península Ibèrica.
1: Ja té una explicació. Sí que tenen en comú, veus?
3: Sí, Laia, però que no fan ni el mateix procés de producció de la pell. És a dir, a Igualada es feia la part, diguem-ne, d'obtenció de la pell, i a Ubrique es feia la part de produir materials amb aquestes pells. Vull dir, que jo què sé, que és molt agafat amb pinces, i per això he volgut buscar, aviam, quin és l'origen de tot plegat. La pell.

0: su alegría.
1: A veure, ja es veu que hi ha una mica de gat amagat aquí perquè no té massa sentit, és el manar dos pobles que no tenen res en comú. Doncs es veu que tot això té origen després de la Segona Guerra Mundial, com ja era força previsible, perquè es fessin aquests acords de cooperació i d'amistat entre municipis de diferents territoris que fomentessin aquesta reconciliació, evitessin nous conflictes, ens féssim tots amics, i hi hagués aquesta
2: mena de vincles. Lligams.
1: Exacte, vincles simbòlics per fomentar la pau i crear relacions culturals, intercanvis educatius, econòmics, i que construïssim una identitat europea més cooperativa, perquè això sobretot es va estendre arreu d'Europa, tot i que també ja veureu que hi ha agermanaments amb ciutats i pobles fora d'Europa.
3: Ara deies fer agermanaments entre poblacions que potser no tenen res a veure, i potser també pot ser una bona opció fer-ho així, com ara ens escriu l'Àngela, una oient d'Oliana, que estan aliats o agermanats amb el poble d'Oliena, de Sardenya.
1: No, és que ara flipareu.
3: Perquè, bueno, suposo que anirem a lo de Porreres, però bueno, diu l'Àngela, s'han fet molts viatges que d'X temps nosaltres anem a Oliena, o els d'Oliena venen a Oliana,
1: i
3: s'han fet amistats, i diu, i a més som com cosins, així que ja sabeu què passa quan passes d'amistat a cosins, no?
1: Evidentment. Clar, no, és que la gràcia dels agermanaments és que després jo crec que s'han creat famílies mixtes,
2: sí,
1: entre
2: creieu?
1: Els pobles. Sí, jo crec que Ardales és Blanes, segur. I a altres llocs segur que també. Lleida està germanada amb Lérida de Colòmbia.
4: Clar.
1: Terrissa,
4: i Barcelona amb la de Venezuela, ara vaig mirar.
2: No pot ser gaires intercanvis perquè està massa lluny, no? Hi ha d'haver una distància prudent.
1: Bueno, de tant en tant es fa alguna coseta. Clar, aquí depèn de cada ajuntament la proactivitat que tingui amb aquest agermanament. Com s'expressa un agermanament? Doncs d'entrada és una signatura oficial entre ajuntaments, tampoc té més protocol al tema, i actes institucionals on s'expliqui doncs, per què s'ha triat aquesta ciutat o aquest poble, què és el que tenen en comú. A vegades també és, per exemple, el patró, el patró de la ciutat a través de la religió catòlica o altres coses d'aquestes. O una indústria en comú, no? Per exemple, això que dèiem de la pell d'Igualada i d'Ubrique, o a pobles pescadors, o pobles ramaders, etc. Llavors, es solen posar plaques o monuments commemoratius a les ciutats com en homenatge al poble germanat. Els cartells a l'entrada del poble, que això segur que ho heu vist moltes vegades per aquí a Catalunya, que posa... Sí.
2: Jo
1: que
2: sé, hi ha una rastellera de pobles que dius quina feinada que tenen, si van a veure-ho al mes.
1: Sí, no, és que, de fet, hi ha una figura a l'Ajuntament, bueno, jo almenys vaig descobrir que existia l'Ajuntament d'Igualada, pot ser que també existeixi en altres ajuntaments, que es dedica només a gestionar els agermanaments.
2: Ostres!
1: O sigui, a generar tota mena d'intercanvis culturals, econòmics i històries amb els pobles agermanats. Bueno, clar, és que si estàs agermanat amb 6 pobles diferents, doncs hi ha una feina aquí.
3: Ja tenim joc, tenim parelles, tenim gent que s'ha enrotllat, ens escriu en Josep des d'Olesa de Montserrat, diu si el meu poble està aliat amb Weingarten-Baden d'Alemanya, i ell no s'ha menjat una rosca, però efectivament s'han format parelles al respecte.
1: O sigui, clar, és que hi ha coses que també són interessants, tipus intercanvis escolars, no? O sigui, el típic intercanvi de l'institut que fas amb una ciutat, un poble random d'Europa per aprendre anglès, té molt sentit que el facis amb una ciutat agermanada amb la teva, no? I que almenys hi hagi una mica de vincle. No, o sigui, a mi em sembla interessant com a idea, l'objectiu em sembla una mica pervers, segons com, no? Una mica com això, europeista i... Amb aquest ànim com d'intentar apropar-nos i tal, però és veritat que funciona. Vull dir, ha funcionat. A mi em sembla una bona idea. Llavors, he buscat doncs, també altres ciutats que estiguin agermanades a catalanes, sobretot amb espanyoles i franceses, que són una mica els nostres punts de fricció més habituals.
2: Sí.
1: I he trobat doncs, que Figueres està agermanada amb Ceret, que estan prou a prop.
2: Sí, és veritat.
1: Prada de Conflent amb Ripoll. Berga amb Guernica, que em sembla que té molt sentit. Mm-hmm. Agermanament amb pobles bascos, jo, top, o sigui, ho firmo, saps?
4: Mola.
1: I llavors, doncs això, també extraeuropees, o sigui, fora de la Unió Europea, a Lleida i Lérida de Colòmbia, Sitges i Santiago de Cuba...
2: Caram!
1: No, sí, que aneu dient també els oients dels experts si teniu pobles germanats preferits i si heu fet activitats amb ells o elles, perquè em sembla interessant.
4: Comentava si Barcelona estaria germanada amb l'altra Barcelona veneçolana. No, però és que Barcelona està germanada amb 24 ciutats.
1: Ja, és per acumular la feina.
4: Amb algunes d'elles ho ha deixat d'estar. Sant Petersburg, a causa de la guerra, i Tel Aviv, tot i que encara està present a la web, també van dir-ho que deixarien d'estar germanades.
3: A Barcelona li deu passar com Roma, que ens té a nosaltres a Tarragona amb un repertori allí de nòvies i hem d'anar quedant també amb altres amb una mica més petites.
1: Clar, hi ha molt tema esportiu, també, entre ciutats agermanades, doncs allò d'anar a l'altra ciutat a jugar un partit de futbol amistós, entre el club dels dos pobles... A mi m'agrada les ciutats petites que tenen o pobles petits que tenen un vincle molt fort amb un altre, no? Per exemple, a Palafolls, cada any hi ha una mena de fira de les ciutats agermanades i cada poble porta com menjars típics seus i populars i fan com una mena d'intercanvi gastronòmic.
2: Caram!
1: Això em sembla bastant guai.
2: Ho trobo fortíssim, jo. Això em queda llunyíssim. Jo, de veritat, que no ho he viscut, això.
1: I, Llinàs, heu de cultivar més els vostres agermanaments.
2: No, és que ja et dic, no, és zero, fatal.
3: Ja menjar.
2: No, molt bé.
1: Clar, és això, hi ha menjar, hi ha esport, hi ha cultura, està bé, és interessant. Això, més enllà de l'objectiu, si hi ha una mica d'estratègia política, em sembla bastant xulo, i això, que són excuses que van molt bé perquè et convidin a actes d'altres pobles, a vegades doncs, també hi ha subvencions per aquest tipus de coses, que convidin a dinar, que convidin a sopar, aquesta mena.
2: Fem-ho i l'olla, clar que sí.
1: I tant, doncs, una mica de cap de setmana. Els experts, ICAT.

0: sintonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Un còmic amb una estètica poètica, elegant, a més, Laia, mira, és de traç, com t'ho diria? És de poques gammes de colors, cada unes pàgines, i a mi em recorda cada capítol un sentiment diferent, perquè va canviant de color dintre les seves gammes. I
1: sí, cada vinyeta és bicolor, diguéssim, no? Sí. Només passa que va canviant.
0: Pot recordar una mica el llapis de color, que és una, a mi, per mi és una tècnica que per entrar-hi no m'acaba de... Però si la història és bona, que és important en un còmic, doncs entres també en aquesta mena de llapis de color com a tècnica pictòrica. Doncs la dona és una protagonista que la seva vida bàsicament és anar de casa a la feina i de la feina a casa i la seva parella sempre esperant-la i està tampoc hi ha molta flama. I la trama del còmic comença quan la protagonista se n'adona que ha perdut l'ombra. És una història que l'autora, Lucía Larrosa, se li va ocórrer mentre feia precisament això, el commute, que es diu internacionalment, el trànsit, és a dir, el concepte que es fa servir per referir-se a aquelles hores que la classe treballadora perd, a més, per anar i tornar de la feina.
1: Mira.
2: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà, tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí. Al final, és com que no pren cap decisió. O sigui, jo vull pensar que està començant a veure que alguna cosa no funciona i que s'està donant, però encara no està preparada per actuar. Em vaig adonar que tenia més sentit si es quedava a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivia abans. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny.
0: És una història que segur que tots us hi podreu sentir identificats perquè, segons explicarà ara mateix la mateixa autora, és una història sobre allò de no estar bé dintre d'un mateix.
2: Hi ha una cosa de no estar bé dins la pròpia pell que expressa en tot el llibre. O sigui, jo potser li dono més la lectura de com ens afecta la falta de sentit al dia a dia. Quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió. Sí, això pot tenir com a conseqüència una depressió o problemes de salut mental, evidentment, o ansietat. Potser tampoc arriba això, saps? És com una mica quan estàs adormit o això, com està neutre.
3: Si no passa res que sigui crític, ens costa molt canviar de direcció, tot i que potser el que és crític és que no estem bé a nivell existencial.
2: La veritat és que em feia por, però m'ha agradat moltíssim. És a dir, mai havia tingut cap feina que m'agradés tant. Abans treballava com a dissenyadora gràfica. Gràcies al premi m'he pogut dedicar com només a dibuixar i m'ha agradat molt.
4: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
5: Bé, un cop més he d'agrair als nostres meravellosos oients que m'hagin fet la feina, i és que un d'ells, en Ferran, m'ha aconsellat que punxem la cançó que sonarà avui al Warsaw Never. Anem a pams i recordem la cançó que vam fer sonar a l'última edició d'aquest espai.
6: No puc passar la noche, no puc passar la playa, no puc passar la lluvia, serà que no me amas.
5: Serà que no me amas, la versió que Luis Miguel va fer sense fixar-se ni un moment en la lletra del tema original de la cançó Blame It on the Boogie dels Jacksons.
7: Don't blame it on sunshine.
5: Doncs bé, en Ferran ens diu: Sergi, si vols inaugurar nova subsecció de Worse Never de versions amb traduccions que s'han patillat la lletra, em sona molt que la versió de Take On Me de Lexus també ho era bastant. I clar, l'hem anat a buscar. I Tela Marinera. D'entrada, recordem quina cançó era el Take On Me, que suposo que tots teniu al cap. Això és el One Hit Wonder del grup A-ha, tema 80er, que ha sonat i sonat, i quan hem parlat de la música de sintetitzadors, i també caldria recordar, d'altra banda, qui són els Lexus. Els Lexus era un grup mig peu a Catalunya i l'altre mig a Andorra, amb seu a Tàrrega, que va néixer l'any 2000 i que ens va deixar cançons com aquesta Abraça'm, tot i que el seu tema més recordat era una Nadala, que van fer titulada Ara és Nadal.
8: Ara és Nadal, i el teu
5: sona?
1: Si aquest és el tema més recordat...
5: Imagina't.
9: T'imagines?
5: Doncs bé, els Lexus van fer tot un disc que portava per nom Sent en mi, que duia el nom d'aquesta versió Sui Generis del tema Take on Me, dels Aha.

La cançó li canvia la lletra com vol a l'original, però els de la Marató de TV3 van trobar oportú incorporar-la, és igual, 15 anys més tard al seu disc, com a bona versió, en principi que era. Valia la pena? Doncs jutgeu-ho vosaltres mateixos.

0: dedueixo que els fetus els tenim a la vista en un concert per presentar les cançons del celebrat disc que és com un auca, Laia, el seu romancer de tartera.
1: Exacte. Sí, de fet, dissabte a les 9 de la nit estaran al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i repassaran meticulosament el nou disc de dalt a baix. Aquest format ja el van fer a Barcelona, Girona i Lleida i ara els de la Bisbal doncs, el repetiran a Altafulla i a meitats de juny a Sant Feliu de Guíxols. De fet, queden entrades per tots dos concerts. I els gironins que actuaran a Lleida dissabte són Minibús Intergalàctic. Hi ha un mas de pedra tosca, panets banyats de sol, on els rierols... Minibús presentarà dissabte a Lleida el seu segon disc, Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a U Partit X. Ho faran, de fet, al Cafè del Teatre i cantaran tant les cançons d'aquest segon disc com les del primer àlbum. El concert començarà a les 10 de la nit. Parlant de Lleida, els lleidatans que també actuaran dissabte són Saxeni. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Serà a la Torre de l'Espanyol, a Ribera d'Ebre. Dissabte s'hi celebra la festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i el festival Birra Bosenca. I, de fet, serà un dia ple d'activitats, cultura popular, música i festa per totes les edats. Hi haurà cercaviles, gegants, gralles, jocs i a la nit concerts. Per una banda, Saxeni actuarà a les 10 de la nit i a 2:45 de la matinada, Pepet i Marieta dins la seva gira L'Última i Mon Anem. Els concerts estaran oberts a tothom. Per cert, que Saxeni farà doblet aquest cap de setmana perquè diumenge al migdia seran a la segona edició del Festival Boví que se celebra a les Borges Blanques. Tornant als concerts de dissabte, a Amposta s'hi celebrarà el Festival Lo Riu Sona. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida. Lo Riu Sona Festival, de fet és un festival de música en català que es fa cada any a Amposta, a l'Espai Firal 1 d'octubre. Dissabte hi actuaran els Catarres, que ja els estem sentint de fons, però també seran Buhos, els Amics de les Arts o també els Partiperes. Ara dic sense plan, que no sé què faré demà. A banda dels Partiperes en aquesta 8a edició de Los Riu, que comença a les 5 de la tarda, també actuarà la Naina, la Cosina, Pepet i Marieta, Miquel del Roig, que farà els seus habituals garrotins, i la festa la tancarà la DJ Trapella. En total, més de 12 hores de música sense interrupcions, fins ben entrada la matinada. Si voleu anar, encara queden entrades a la venda. Serem els dos un desastre natural, seres tu la meua platja tropical. Aquest cap de setmana a Cassà de la Selva arriben les barraques de la Festa Major, de fet començaran divendres i els valencians Malifeta hi actuaran l'endemà dissabte a 12:45 de la nit. Abans serà el torn de Dani Sixiskit. No queden tantes hores i les tantes, i és que tu m'encantes. Els de Taià seran els encarregats d'obrir els concerts de dissabte que formen part de la Festa Major de Cassà de la Selva. Ells començaran a les 11, després, com dèiem, serà el torn de Malifeta i, de fet, els concerts, per cert, es faran al recinte exterior del pavelló polivalent de Cassà de la Selva. Seguim ara amb més Festa Major. Este es un baile que ha venido del Japón. Carabassi, carabassi, carabassó. Aquest cap de setmana a La Pera, un poble petit del Baix Empordà, celebra la seva Festa Major. Us destaquem, de fet, el concert de Germà Negre dissabte al local polivalent del poble. El concert serà gratuït i arrencarà cap a la mitjanit. Aquest cap de setmana, al Cor del Baix, també arrenca una nova edició de la Badal Music Fest, la cinquena, de fet. Pastora obrirà dijous la cinquena edició d'aquest festival que es fa a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, que combina música en directe i vi rodejat de vinyes. L'endemà divendres serà el torn d'Alfred Garcia. Vull veure't riure, que et fa somriure en cobrir les ferides. I dissabte, qui havia de tancar la cinquena edició del festival era Manu Guix, però el barceloní es baixa a causa d'una pneumònia que el mantindrà allunyat dels escenaris durant un temps. Des d'aquí li desitgem doncs, una bona i propera recuperació. Seguim ara amb Max Navarro. Estàs fet de l'aigua, quasi te m'escapes. Deien que preguntes per mi i això te l'atrapes. Max Navarro serà aquest cap de setmana a Camós. Dissabte actuarà a Vila Romana de Vilaua dins del Festival Recòndit. Aquest concert s'havia de fer el 15 de maig, però es va ajornar per la pluja. Ara sembla que l'actuació de l'artista de Premià doncs, sí que es podrà fer. El concert començarà a les 9 de la nit. Per cert, que diumenge és el gran dia pels fans d'Eufòria. Perquè aquest diumenge al Palau Sant Jordi s'hi celebra el concert d'Eufòria, una cita imprescindible per a tots els que heu seguit el programa. Podreu reviure moments com aquest. A Aquest és el moment en què l'Aina, la Monique i la Tura obrien la gala a final del programa i després es retrobaven amb la resta dels concursants, de fet, a l'espectacle de diumenge, i seran tots els participants de la quarta edició del programa, el 16. Si voleu anar al concert d'Eufòria, al Palau Sant Jordi, sapigueu que comença a les 12 de la migdia i encara queden algunes entrades. I acabem amb el Pony Pissador. Si tens...

Ponis portaran diumenge la seva versió més familiar, el Poni Menut, a Sant Esteve de Palautordera, i serà en un entorn màgic perquè actuaran al Circ Cric. El concert començarà a les 12 del migdia i encara queden entrades.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: festa major tot l'any. És el que proclama la Maria Jaume des del seu últim disc, Sant Domingo Forever, que dona títol també a aquesta cançó. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró. Ja és divendres.
0: Ja és divendres, efectivament. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, i funciona els tres perquè la Laia ha arribat a l'hora.
1: Has vist?
0: Avui, com una... tan tard com de normal.
1: Gairebé com un rellotge, el tren.
0: A l'hora?
1: Gairebé.
0: A l'hora.
1: Sí, no m'hi he fixat, però sí, sí, 5 minutets de retard, com a molt.
0: 5 minutets de retard.
1: Això sí, fot una calor, nens.
0: Mira,
1: això...
0: ens saluden al respecte també als nostres oients. Avui us veig molt saludable. Ai, sí, saludables també en el sentit de salut, perquè saludeu molt. La Patri ens diu bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Patri.
0: En Xavier ens diu bon dia.
2: Xavier.
1: Bon dia, Xavier.
0: La Su, que passeja al costat...
1: Ets tècnic de so, Xavier?
0: Sí, la Su, que passeja per la ria del seu poble, ens diu bon dia. També en Quino, en
1: bon
0: Siso,
1: bon
0: en Nacho,
1: bon dia,
0: en Ferran, la Thaís, la Núria... La Núria, que concreta... estem a 28 graus al menjador de casa meva i en Quino, com que sé que és de Lleida, li he dit com heu portat a Lleida la nit tòrrida? I diuen que no. Bé, prou bé. Veus com estàs?
1: Ostres, que bé, eh?
0: Ja, per tant...
2: No, tothom està despert perquè...
1: La gent és
2: molt
1: soferta.
2: Tothom està despert perquè ningú ha pogut dormir amb aquesta
1: calor.
2: Clar,
1: també tens raó. Mira, he arribat i l'estació de Sants mateix a dins feia més fred que fora encara, a quarts de 7 del matí.
0: No s'ha dit mai, això.
1: Hòstia, no, però a les 7 del matí, abans, a dos quarts de 7 del matí, que faci més fred a dins que fora... Heavy, eh?
0: Voleu que encarem el tema del clima?
1: Sisplau.
0: Del temps, perquè després d'aquesta nit tòrrida... Com comença el dia, Eloi Cordomí?
3: Comencem el dia ja amb temperatures altíssimes. Avui s'espera un dia càlid una altra vegada, molt càlid. Probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est començarà a baixar una mica la temperatura. I és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixarà la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país. Es repetiran aquestes tempestes de tarda i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Les 7 i 4 minuts, afegeix un comentari la Núria, la que està 28 dintre del menjador de casa seva. Ens recorda que ella treballa a Parcs i Jardins, mantenint macos els parcs i els jardins de Barcelona, i diu, ahir va ser insuportable tot el matí plantant arbres, suant la cansalada. Recordem, Laia, que els treballadors que treballin a l'exterior, si consideren que no poden fer-ho per tema calor, han de parar i que cobraran el mateix, eh?
1: Sí, a més, suposo que hi ha uns barems. Això seria com ens establir a totes les empreses que es treballa a l'exterior, a partir de quina temperatura, perquè això de considerar també pot ser problemàtic. En canvi, si tu fixes una temperatura, vull dir, és bastant objectiu, sí, això dels graus, no?
0: Lo del mercuri és inapel·lable.
1: És inapel·lable, al principi, no?
0: Vosaltres, oients, avui parlem de ressenyar online-ment.

0: Opinión. Avui ens fem ressò de restaurants o altres establiments que pressionen els clients perquè deixin comentaris positius. Us ha passat? Com reaccioneu? I els que us ofereixen algun afegitó o descompte a canvi d'una bona ressenya, també hi caieu? Deixeu ressenyes allà on aneu? Abans d'anar-hi, mireu què han dit altres consumidors. Doncs mira, Antoni diu, ho confesso, només he escrit ressenyes des del rancor.
1: Ostres!
0: No és l'habitual. La majoria d'oients diuen el contrari, que quan està bé diuen és genial i quan no passen a no ser que els maltractin.
2: Clar.
0: En Ferran ens explica un hack per la vida, diu al chat dels experts. Si aneu a TripAdvisor, busqueu el kebab amb millor valoració del món, és a dir, feu allí els filtres mundial i comenceu pel primer, aneu-hi que us regalen piruletes i després deixes bones ressenyes. Una mena de peix que es mossega la cua.
1: Ostres.
0: A base de piruletes.
1: Paguen
2: barat, no?
1: Sap quin kebab és?
0: Heu d'anar al TripAdvisor i buscar kebab i nivell global, i allí el busques.
2: Laia, però no et surt a compte si és, jo que sé, a Nova York, per la piruleta, anar-hi
1: no,
2: fins allà?
1: No, saps per què ho deia, això? Perquè quan jo vivia a Berlín hi havia un kebab que era superfamós i era, realment era molt bo. I hi havia molta cua sempre. Ah. I ara em feia gràcia saber si era aquest.
2: Ah, val.
1: Però no donava cap piruleta, per tant no devia ser aquest.
0: Segurament és a Madrid, que allà hi ha el millor del món.
2: Sempre
0: ho titulen així.
2: I molta llibertat.
0: En Salva diu, només poso ressenyes bones. Si és molt dolent, no. A no ser que em tractin de forma terrible. Faig força cas a les ressenyes d'altres abans d'anar-hi i nosaltres tenim una casa rural i intentem que ens deixin ressenyes positives, però sense ser pesats. I a partir d'aquí, bueno, un munt d'espam de la seva casa rural, que si volem anar, els links... Assegura, però que...
2: Aprofita.
0: Fa descompte a la comunitat experta.
1: Ah, bé, bé, bé. Municipi és, almenys.
0: Has deixat el link i ara no el tinc.
1: Ai,
0: ara ho mirem. En George diu, soc molt actiu deixant ressenyes a restaurants a Google i sí que em refio de les altres i mai m'han ofert cap descompte ni tan sols un didalet per deixar ressenya. Un didalet en el sentit del xupito, no?
1: Ah, sí.
2: Sí.
0: Perquè també hi ha gent que col·lecciona didals, que sabeu que jo respecto.
1: Sí, també. Sí, ens respectem tot.
0: Poques vegades en deixo de dolentes, a no ser que sigui clamorós, clamorós ho poso entre cometes, per algun motiu que desconec, o que sigui molt pitjor del que les ressenyes m'havien fet pensar. La Roser, jo m'hi vaig trobar fa no massa a Wallapop, que van a comprar un moble a una noia molt agradable i molt amable, i en lloc de deixar ressenya va deixar només el que faig jo, clic de 5 estrelles sense text, val? 5 estrelles sí. Sobre 5, eh? La tia li va escriure renyant-li i dient-li que per què no li havia posat una ressenya positiva.
2: Hosti, noi!
1: Sí, jo he comprat molt per Wallapop i mai he deixat cap ressenya, sempre només estrelles.
2: T'han deixat 5 estrelles, calli, senyora.
0: No, estava realment indignada per fer servir les paraules d'aquesta oient.
2: Roser, escalf.
0: En Ferran, quan em vaig comprar un cotxe, entre parèntesis, inserir un meme de la Laia amb la bandera vermella, que ja li hem posat ja al xat.
2: Es poden tenir cotxes, la Laia
1: té. Sí, jo en tinc, jo en tinc.
0: Bé, doncs vaig pagar l'entrada, però no m'han enviat el contracte i va resultar que s'havien equivocat de client. Total, que els vaig deixar una ressenya negativa perquè em va passar un divendres a la tarda i ja dilluns em van trucar demanant que esborrés la ressenya negativa, que ja ha sigut un error, que la companyia de cotxes els paralitzava molt amb les ressenyes negatives i que li oferien una deferència a moda de disculpa, que va ser un aspirador, una caixa organitzadora pel cotxe i un smartbox.
2: Carai, tu,
1: caram.
0: Val molt la pena. I
1: que sí, però clar, això tampoc no hauria de passar, perquè si no, què passa? Que llavors la gent deixarà ressenyes negatives perquè es faci una contraoferta.
0: Esperem
1: és que
0: clar. No entrem en això, però que en aquest oient li va anar superbé.
2: En un taller, a mi em van dir, sisplau, deixa'ns, no una ressenya positiva, no, un 10. Diu, no ens val si ens la deixes de l'1 al 9. Això vol dir que hi ha alguna cosa que no t'ha agradat. Sisplau, deixa'ns un 10. Diu, hosti, noi.
1: Ja, però això és molt... T'han de fer llàstima. Vull dir, això de jugar a fer llàstima no em sembla gens bé.
0: Depèn de si és el 40 o si és l'amo, no?
1: No, però igualment, és que no... O sigui, no hauria de dependre d'això. És que m'he canviat. Si entrem en aquest joc, estem fent un... És pervers.
0: Mira, en Salves va comprar un projector, aquestes persones que veuen les pel·lis a la paret, i diu, i a dintre hi havia un paperet dient, de manera sincera i divertida, que si deixava una ressenya positiva li enviarien el trípode pel projector. Si ho va ser, li van enviar.
2: Caram,
0: uau, mola, eh?
2: No. Aquest si treus un Reddit, sí, bé, això està bé.
1: Però si hi ha negociacions una mica fora de... No sé si m'acaba d'agradar.
0: Anem a les replies en forma nota de veu.
3: Hola, experts i expertes. Solament faig ressenyes dolentes quan un producte ha sigut nefast i jo, per no haver vist una ressenya dolenta avisant-me de la qüestió, he pillat. Així que jo intento fer ressenyes dolentes avisant de tal error. Però jo recordo una ressenya bona que vaig intentar fer a un hotel rus, bueno, justament a un recepcionista de l'hotel rus, que l'home ens va portar, no parava de donar les ampolles, copes de cava, ossets de peluix, que ens les entrava a l'habitació, tovalloles, llibretes, i al final diu, ja em sap greu que ens cuidis tan bé. Diu, per fer-nos una ressenya en aquesta web en rus, no sé què aguanto. I bueno, ho vam intentar, la intenció es va posar, però no sé si la ressenya va funcionar.
4: Soc dels que quan vam a un restaurant treu fotos i fa ressenyes. Normalment soc benèvol, acostumo a ser educat i poso normalment bones ressenyes. Si no pot ser bona ressenya perquè considero que el restaurant no ho val, no faig ressenyes. Com diuen els savis, s'elogia en públic i es critica en privat. Un petó, salut i república.
5: Bon dia. Ara estava escoltant la ràdio i ha sonat una cançó de la Ludwig van. No sé quina és, però al principi fa un guitarreo i és igual que una de Sopa de Cabra, la Príncep Blau, mai trobaràs. Que diu, no estàs farta d'esperar sempre aguantant aquesta farola. Que la tornada és, mai trobaràs el teu Príncep Blau. Ara aviam si he trobat el títol de la cançó. Però ha sonat fa res, fa dos minuts aquí a l'ICAT. Al principi la cançó que té guitarra, que està dona per cantar. Saps quina vull dir, no? Let's go.

0: ja en tinc prou d'aquest color. Busca't un geni que et comprengui. Podríem dir que en aquest moment no funciona la...
1: Avui divendres teletreballo i us podré escoltar des de casa tot el programa sencer en directe. És molt bona cosa.
2: Sí, molt bé.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt, el cap no està tan mal.
1: No està mal, ens canta en Guillem Bautista per acabar-vos de despertar a les 7:13, aquí als Experts ICAT, que us despertem cada dia fins a les 10. També s'incorpora l'Anna Closa, bon dia.
2: Bon dia.
1: I mira, Laia, el Salva, que té una casa rural que ofereix descomptes si dius soc oient dels Experts, és la Masia Can Prat, està allà al bell mig de l'interior.
2: És el que m'interessava, on
1: estava. Et dic pobles de prop, Sant Llorenç de Morunys, Odèn,
2: a mi no em... Home, sí, Solsonès, no?
1: Uns copions,
3: que anava a dir,
1: uns
3: sí.
1: Copions que es diuen Cambrils.
2: Sí, oh, molt bé, allà hi ha el Llinàs. Busca, que al costat de Cambrils
1: sí,
2: hi ha el Llinàs,
1: hi ha que es diu Llinàs, els altres copions, també. A mi no. Em feia molta ràbia.
2: És superbonic, aquest lloc, eh? Aneu-hi.
1: Quan vaig anar a la facultat, amb 18 anys, vaig començar a conèixer gent del Maresme, Sergi.
3: I era un altre Maresme.
1: No, sí, no. Però hi havia gent que era de Cabrils, sí, i deia, clar. Aquesta merda, i gent que era, també em feia molta gràcia, Tiana.
3: Sí.
1: Sí, era com Triana, però sense una lletra. No, i, bueno, em semblava com molt ridícul els noms
3: o Triana és Tiana amb una lletra, pensa-hi.
1: No, ja, però ho vaig conèixer al revés.
2: En Roger fent amics entre la gent del Maresme.
1: Exacte, era gràcia. Era, sí. Sí. Anna, hem de seguir opinant, oi?
2: Sí. Sí.

0: Recordeu, Laia, que si bé en català és molt censurable la gent que diu de que quan no toca, que és contínuament, en castellà no em sé massa la norma, però vaja, darrere d'un verbo transitivo, por favor, yo opino de que... No, no, yo opino que... Yo pienso de que... No, yo pienso que...
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs amb aquesta cançó, opino de que, gràcies, Anna, per dir-me Ojet de Calor, que feia temps que no el sentia, us hem de parlar d'això, del tema del dia, a les ressenyes a llocs web, perquè Google penalitzarà els restaurants que facin això que dèiem, que pressionin els seus clients per deixar ressenyes positives. A tu, Sergi, ens has dit que sí que t'ha passat alguna vegada i que es posen una mica insistents.
2: Una mica, sí, sí.
1: És cada vegada més habitual arribar al restaurant i que només obrir la porta doncs ja et topis amb un QR que ja d'entrada et demana que valoris positivament aquell local i que deixis un 5 de 5 de valoració sense que encara tu no estàs res, eh? Vull dir, ja et diuen
3: no
1: allò, escolta, sisplau, fica'm un 5 de 5. Doncs també us haurà passat allò que acabes de dinar o sopar, demanes el compte i el cambrer te'l porta, però també et demana un favor. Et diu, t'importaria deixar una bona ressenya del servei que has rebut? Podries afegir també el meu nom i dir que t'he tractat bé. A canvi, en el millor dels casos, doncs el cambrer doncs pot arribar a oferir un xupit o un xarrup, un didalet o un cafè. Però tot això no deixa de ser, evidentment, un xantatge.
0: Absolutament, i tant.
1: I Google doncs vol acabar amb això i per això diu que penalitzarà aquesta pràctica. De fet, a l'abril, Google ja va actualitzar la seva política sobre ressenyes i va alertar que no permetria que els comerciants oferissin incentius com ara pagaments, descomptes, serveis gratuïts perquè els clients doncs escriguin un comentari positiu. Però ara... hi ha moltes i moltes maneres de demanar les coses. Per exemple, una és que el cambrer doncs us suggereixi deixar un comentari sobre el tracte rebut, però l'altra és que us insisteixi i us demani que poseu una bona valoració, que a més afegiu que ell o ella doncs us ha servit molt bé, però és que també hi ha cambrers que no marxen del teu costat fins que no has publicat
3: la
1: ressenya.
3: Ostres, sembla gravíssim, això.
1: I a més es justifica dient, mira, fes-ho ara, perquè després te n'oblidaràs i no ho faràs.
3: Clar, doncs és que potser no ho vull fer. És
2: a
3: que
2: mi
3: també...
2: m'han arribat a deixar una targeta amb el nom del cambrer. O sigui, dient, recorda qui sóc,
3: sí,
2: i deixa la targeta i anava deixant-la a cadascun dels que estàvem a la taula. I dic, de veritat?
3: Sí, jo he de dir que no m'hi he trobat mai i ho trobaria realment molt, molt violent, tant com és el punt que és motiu de no tornar a aquest lloc.
2: O fins i tot és motiu de fer una ressenya
3: dolenta. Exacte, negativa.
1: Exacte. Jo aquí també us he de dir que segurament aquest home està una mica coaccionat per el
3: segur,
1: seu amo.
3: Segur, segur.
1: I li he dit, escolta'm, o parlen bé del local i a més dir que si has tractat bé, o sigui, et tenen en consideració.
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs bé, tot això es podrà considerar una coacció i Google el que farà és que quan una persona estigui buscant restaurants a prop seu, aquell establiment no apareixerà en el cercador, és a dir, que l'ocultarà. I com sap Google que aquell restaurant doncs, ens ha pressionat perquè nosaltres deixem una bona ressenya? Doncs denunciant-ho. Nosaltres, com a clients, podem avisar que el restaurant ens ha demanat que escrigui una bona ressenya, que mencioni el cambrer, que voti amb un 5 de 5 i que no ha parat de repartir-m'ho fins que no he publicat la ressenya. I és que les estrelles són molt importants.
2: Ara bé, i si un restaurant proper al restaurant en qüestió denunciat ha estat qui ha instigat a fotre ressenyes negatives o a dir, mira que m'han pressionat per fotre la guitza.
3: Però igual de malament, igual de malament.
2: Però això està passant. Suposo que us heu trobat de, jo què sé, d'establiments que posen ressenyes negatives a altres...
3: No
2: de la competència,
3: sé.
2: Saps què vull dir?
3: Home, per allò, Google hauria de poder investigar i si aquella persona que fa el comentari té un, és propietària d'un restaurant... Clar, però com saps, no? Perquè ho fa
2: és
3: potser la cunyada.
2: Complicat, és
3: Déu
2: complicat,
3: meu, és que la ment humana és perversa.
2: Ara, trobo molt bona aquesta iniciativa, però clar, aquí pot
3: fet
2: passar...
3: Fet la llei de la trampa, no? Una mica.
1: Doncs les estrelles, com diem, són molt importants perquè el boca a orella ja no funciona de la mateixa manera que funcionava abans. Ara, si necessites doncs, trobar alguna cosa, molts la demanem a Google i és Google qui ens suggereix quin local s'adapta més al que allò que demanem i a més, doncs, t'ho posiciona perquè com més valoració tingui un establiment, doncs més ben posicionat estarà a la xarxa, és a dir, que t'apareixerà abans que un altre que té menys estrelles. Però atenció, perquè no només ens hem de fixar en la valoració. Si té una valoració de 4,7, que seria força alt, però té pocs comentaris, per exemple, doncs només en té 20, però un altre local doncs té una valoració de 4,2, però en canvi té 3.000 comentaris,
3: clar,
1: doncs segurament...
3: Clar, això també m'hi fixo jo,
2: és molt
3: això
2: més fiable.
3: M'hi fixo també a vegades amb el nombre de comentaris, més que no pas en la nota, perquè, per exemple, dius que aquest lloc porta molt de temps i la valoració és fiable.
2: Exacte.
1: Sí, però vaja, no només ens hem trobat en restaurants, aquí Google doncs penalitza restaurants, però ens hem trobat en botigues de roba o el taller mecànic, com deies. Jo fins i tot m'he trobat metges que em demanen que els valori amb un 5 de 5 metges, eh?
3: Ostres.
1: Sí, sí.
3: És que em sembla tot molt pervers, eh?
2: I després... Si et pots regalar un metge, si ho fas bé, et dono, bueno, una piruleta, no?
1: Sí, veus? Però vaja, jo del que em vull queixar també és de totes aquelles trucades que reps després d'un servei, allò que et venen a posar el router i et diuen valora'm una trucada de 5 minuts valorant el tècnic que ha vingut a casa, que això és molt pesat.
0: Ho podem empitjorar i obrir uns segons el tema d'aquesta allau de trucades d'espam que estem rebent tota la població.
1: També.
2: Vale, és una passada. Sí.
0: Ahir es va penjar l'últim Tamayazo, el nou capítol del documental de Carlos Tamayo, que versa sobre aquest tema del tràfic de dades, i us asseguro que en acabar vaig tenir certa por d'entrar mai més a internet.
3: Ostres!
0: O sigui, no, el tema no és quina ràbia que em truquin, que pesats, és tot el que saben de tu i què fan amb les teves dades.
3: Ens la mirarem, perquè això sempre és interessantíssim.
0: Està penjat des d'ahir al migdia, el vaig veure dinant, al web de Ràdio Televisió Espanyola. Crec que un dia en farem un especial, Laia.
3: I tant, ens la mirem.
0: Bé, reaccions dels oients. En Ferran, que diu, ja s'ha dit que això és com Black Mirror? Doncs mira, s'ha dit com de totes les coses, però diu, assenyala, em recorda el capítol que protagonitza la Bryce Dallas Howard, que si ara no us ve la ment, és aquell capítol que ja les persones ens puntuem entre si.
2: Sí, aquest el vaig veure.
3: Clar, és que estem a un mil·límetre d'això. Entre... Això que explicava l'Anna és un mil·límetre d'això.
0: I era una, dues, tres, quatre o cinc estrelles, i depenent dels vots que tenies, la mitjana, tenies més drets o menys drets, eh? O sigui, és a dir, que sí que fa por. I enciso que Anna t'agraeix que hagis punxat OGT Calor, també.
1: Ah, mira.
0: Són boníssims i està contentíssim. Volem més música a aquesta hora? Ara la Shakira, que ens canta Zoo, 4:05 de 8 del matí.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Les 7 i 23 minuts, avui és divendres, dia de novetats dels cinemes. Si voleu donar suport al cinema català, que a més no parem de donar material de qualitat, de fet, jo em moro de ganes de veure la pel·li de l'Aina Clotet, estrenada a Cannes, serà res, d'aquí un mes.
2: O, a bona pinta, eh?
1: O 3 setmanes que arribarà a cinemes. Però, pel que fa al dia d'avui, en Marc Garriga us tria una estrena en la que podreu descobrir directora i protagonista.
3: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa.
4: Corredora, el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso, sobresurt com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. És el revers de l'èxit, la pressió insostenible, l'aïllament progressiu i finalment la caiguda al pou. Una pel·lícula minimalista, conscient de les seves limitacions i precisament per això molt efectiva, amb un excel·lent protagonista que també debuta, Alba Sáenz.
5: Està bé que facis esport.
6: Que vagi bé.
5: Gràcies. Però l'entorn de la competició...
1: Gràcies, Marc Garriga. Corredora, arriba avui als cinemes i a la petita pantalla.
7: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
1: Pels qui us encantin els casos reals amb punts foscos, atents a l'estrena d'avui divendres que us porta l'Òscar Callau.
8: Crònica negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta
9: on
8: a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. No van poder explicar què feien a Barcelona, d'on venien ni qui eren els seus pares i van ser adoptats per una família catalana. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó.
7: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
10: Us donem la benvinguda a la noble vila de Jú.
1: I els divendres també és dia, són dies de novetats musicals. El Pony Pisador és un dels 45 grups que actuaran en un nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella Damm. Felicitats per tenir 150 anys d'història i repartir cervesa juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya.
11: Sergi. Altres noms, Miqui Núñez, Caralaoz, Macaco, Al·lèrgiques al Polen, Alfred García o el petit de Cal Laril. Serà una programació amb artistes molt diversos, com explica Fàtima Mellado, codirectora de la SAC.
12: D'artistes grans consolidats que tornen, no?, a diferents sales i també d'artistes emergents que comencen les seves carreres, no? I estils musicals tenim des del pop, de l'indie, fins al mestissatge, també de ja, música urbana, o sigui, per tots els públics.
11: El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical del territori. Els concerts es faran entre el setembre i l'octubre a 45 sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats que sumaran més de 22.000 localitats.
1: Tot això començarà, com diem, a finals d'estiu. Ara, però, ara sí, avui divendres, a novetats musicals.
13: El món és nostre, ens deia l'avi, i tinc por que això s'acabi.
1: Els avis i les àvies sempre presents a les músiques urbanes catalanes. Comencem per la Flash i Ice Cream Laia, que avui publiquen Imagina.
2: Els de Sabadell han llançat fa ben poques hores aquesta batxata romàntica, ben ballable i amb un rerefons reivindicatiu. Sota una atmosfera sensual i càlida, la tornada vol imaginar un món millor, ple d'amor i on la riquesa és

0: compartida. Aquest és el segon avançament del proper disc de La Flash, que veurà la llum la propera tardor. Imagina apareix després de Dorayakis, que va ser el primer avançament del disc, que va significar el retrobament amb la 31 Fam.
1: Tu i jo estem connectats. Potser és la forma amb la que em mires quan surts amb les teves amies i els dius que t'has enamorat.
2: I qui sentiu ara és CH, un dels finalistes de l'últim concurs i cap volta amb la cançó Connectats. L'Alexander Chafardet, aquest és el nom real de l'artista que hi ha darrere d'aquest projecte, publica nou tema avui.
3: La seva nova cançó es diu Tres Estius, amb la que CH fa un pas més i posa banda sonora aquells moments que tothom ha viscut alguna vegada, tornar-te a trobar amb algú que mai has acabat d'oblidar. Es tracta d'una cançó plena d'energia amb una càrrega emocional que es mou entre la nostàlgia i el desig. Ell mateix ens presenta aquest nou tema, avançament del que serà el seu primer disc íntegrament en català.
4: Què passa, família d'experts ICAT FM? Soc CH, per qui no em conegui, i avui us presento el meu tema Tres Estius. Espero que us gaudiu molt la cançó. És una cançó que us transportarà directament a la platja amb tota la calor que està fent últimament. I res, espero que us la gaudiu com jo l'he fet. Una abraçada. Fa tres...

0: Així sona els experts.
1: Per exemple, un fil de gat, no? Who does your daughter, i aquí hi ha l'espai en blanc, look like, looking like o looks like?
2: Looking. Looks?
1: Doncs no ho sé. Espera, que no sé si hi ha la resposta. Espera.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Dos quarts al vuit d'aquest divendres 29 de maig. Què hem de saber per avui?
3: Que els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí, cap a les 10, hi haurà una nova reunió negociadora. Mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat i, de moment, es manté el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana que ve. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Ho fa davant la pressió creixent perquè avanci eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que

0: que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals del mes de juny. Aquí, els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí, fins aquí mitja hora, la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina. El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir perquè llançar-hi aigua doncs, podria haver dispersat productes contaminats al medi natural. L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos. També hem sabut que més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya. Seran 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. De fet, el Papa es desplaçarà amb Papa Mòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família.
1: Va pensar que vindria amb el seu Ferrari, aquest Ferrari elèctric que ens parlaves ahir.
0: Sí, no? El Luce.
1: Va amb el Papa Mòbil.
2: Per cert, aquest lleó és del 14, oi?
1: Aquest és el...
0: Sí.
2: Per tant, les sigles són fàcils de fer amb les mans, Sergi.
1: X... Palito UV.
2: És correcte. Molt.
0: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que tinguin acreditació. I la defensa de Jonathan Andic demana que es revoqui les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill, recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
2: Ara passen 3 minuts de 2 quarts. Anna, què no t'esperava saber avui?
0: Doncs mireu, el Washington Post ha publicat en les últimes hores que podrien circular bitllets amb la cara de Donald Trump. Es veu que funcionaris de la Casa Blanca estan pressionant l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llenci un nou bitllet de $250 amb el retrat de Trump.
2: Ui, fa de mal canvi, no?
1: 250, sí. Justament.
0: 250.
2: Perquè fins ara que ve el més gran és de 100, no em sona que n'hi hagi de... I tampoc deuen circular massa,
1: Sí, a mi no em sona.
2: A les pel·lis, Sí.
0: La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant doncs caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer els bitllets han de ser mortes.
1: Bueno, doncs espavilem-nos i aconseguim-ho.
3: Exacte. A més, no ho veig del tot una mala idea.
1: Exacte.
2: No les han canviat gaire perquè tots són presidents antiquíssims, excepte el que no és president és Benjamin Franklin, que també és de fa 200 anys.
1: Sí,
2: no?
1: Perquè un Kennedy en un bitllet...
2: No, és que són tots antiquíssims. Sí. Mira, ara miraré totes les cares que si no, no puc viure sense saber-ho.
0: Doncs es faria un bitllet de $250 commemorant els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
1: Em sembla bé que el fagin el bitllet, però que no hi posin el Trump, per favor, que això és una cagada enmig de la història americana.
2: Mireu, a banda...
3: A veure, si per això s'ha d'aconseguir que Trump mori, a mi no em sembla mala idea, ja, insisteixo.
1: Bueno, no serà per intents, perquè recordem que hi ha una mica de ganes per allà, però bé, en fi. Sí.
2: A banda del Benjamin Franklin i del George Washington, que ja l'heu vist, perquè està als dòlars d'un dòlar,
1: sí.
2: Hi ha Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, que aquest no sé qui és, i Ulysses Grant. És a dir,
1: tots de l'any de la Quica.
2: Sí. Bé, doncs ho veurem en un futur i si no ja es farà el seu propi sistema monetari com els fem al seu propi Twitter.
1: Exacte.
2: Als esports.
0: Mitchell deixa de ser l'entrenador del Girona després de 5 temporades i se n'anirà a l'Ajax d'Amsterdam, el primer equip masculí del Barça. Per una banda, Anthony Gordon ha passat revisió mèdica i avui es podria anunciar el seu fitxatge i de l'altra, doncs, el Club Laurana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El femení es confirma la sortida de Mapi León després de 9 temporades i es podrien acabar quedant Marta Torrejón i Salma Parayuelo. A la segona divisió A, anada de la semifinal d'ascens, a les 9, Madrid-Castella-Sabadell. En bàsquet, Xavi Pasqual nega qualsevol enfrontament amb el Barça i diu que marxa pel desgast, el desgast acumulat. I en futbol sala, avui li retiren la samarreta a l'excapità blaugrana Sergio Lozano.
2: El grup de WhatsApp dels experts podeu anar seguint comentant el Madrid-B-Sabadell, que jo no seré casa i no el podré seguir, però que m'interessa, ja em fareu els pujos, oients.
1: Molta sort, Sabadell.
2: Pel que fa al temps i l'Europa diumenge.
1: I molta sort a Europa, però ja li demanaré.
2: Sí, pel que fa al temps, segueix la calor?
0: Sí, de fet és el segon dia d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. Dissabte serà un dia de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre i que baixaran entre 2 i 4 graus i diumenge repetirem doncs, un matí estable, però a la tarda hi pot haver ruixats en alguns punts del Pirineu, la Catalunya de Sant central i les comarques del nord-est.
2: I ara el Sidoní, que sempre ens sonen amorosos i romàntics i de divendres, encara que les seves cançons portin títols com ara Et puc odiar molt més.

0: Escoltes ICAT.
1: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
2: Sí a tot.
3: Sí a tot.
4: Sí a tot.
5: Sí a tot.
0: Ja disponible a la plataforma 3CAT. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer... una pausa.
6: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
7: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
8: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
6: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
6: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
9: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid. Presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
0: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
10: Les 7:41 minuts, l'hora del conte amb la Laia Vidal. Avui sobre quina àrea temàtica, amb una paraula.
11: Consum, podríem dir.
10: A quin tipus de xarxa?

0: fas, però de seguida, a més, perquè tens tots els manuals de, per fer-ho servir i també vídeos a vegades per fer com es fa servir.
1: Podem tornar a aquella anècdota que et vaig explicar un dia, que vaig trucar a tres establiments del meu barri per una torradora
0: sí, per
1: i que ningú me la volia regalar. També és veritat que jo no vull fer res, eh?
0: O sigui, però que també s'ha de dir que... No, exacte, hauries d'aprendre'n, perquè de fet ara, especialment a diverses ciutats del país, però a Barcelona sé que ho fan, es fan tallers de reparació on hi ha tècnics que munten un xiringuito en una plaça i doncs els veïns poden anar amb el seu aparell que volen reparar i els tècnics els ajuden a fer-se ells mateixos la reparació. Doncs en aquesta línia hi ha aquest iFixit, que hi ha des de consells bàsics per poder reaprofitar coses, per exemple, és tan tonto com aquesta cantimplora que fas servir tu, Roger, per exemple, en aquest cas no t'hi has posat enganxines, però si ho haguessis fet, podria ser que al cap d'un any te n'haguessis cansat de les enganxines, doncs et diuen exactament com, amb quins productes pots netejar l'ampolla per treure'n les enganxines, que no quedi cap tipus de marca per poder, com gairebé com si la tinguessis, doncs, nova, no?
1: És que la meva ampolla d'aigua tenia un adhesiu de Hufflepuff, però que ara semblava un excrement.
0: Ja, doncs llavors, quan s'ha fet mal, l'acabes de netejar amb aquests productes que et diuen i et queda com nova i pots posar doncs, nous adhesius. També, per exemple, ens recomanen un aparell que té molt bona pinta, que es diu... en català se'ns diu multímetre, i diu que és una eina de diagnòstic que va molt bé perquè et diu, tu l'endolles a un aparell i et diu la bateria aquella en quin punt estàs. És un mòbil que fa, ja comença a fer que no va gaire bé, connectes aquest aparell, un multímetre, i et diu, et diagnostica en quin punt està la teva bateria, com estan els circuits del teu aparell, i per tant ja saps una mica què és el que has de començar a arreglar, perquè és veritat que amb aquests aparells electrònics costa molt, moltes vegades, si no en tens ni idea, doncs no cal dir que jo ho tindria molt complicat, però algú que hi entengui una mica, doncs, però si tens aquest aparell, doncs encara t'ajuda més a especificar quin és el problema que té. Però a vegades és una cosa tan tonta com el rentaplats. Ens fan un manual pas a pas de com netejar el filtre del rentaplats, que és una cosa que li allarga moltíssim la vida, perquè és on s'hi posa tota la porqueria i sí que saps que l'has de netejar, però a veure exactament com s'ha de fer. Doncs hi ha un manual per això. I a més, si voleu, a part el compte és en anglès, però també hi ha un iFixit Europe que ens porta, doncs, per exemple, productes en la seva versió europea, perquè pots que a vegades alguns manuals costin de trobar. I també hi ha a la web la versió espanyola, fins i tot llavors tens en castellà moltíssims manuals d'instruccions perquè doncs la llengua tampoc no sigui un problema.
1: En català n'hi ha,
0: reparació... no? No, crec que no. Aquí penjaves a la web, no. Però ja, per exemple, et parlo de... Mira, no sé si 400 guies de diferents productes que fem servir a casa. També ens diuen, a vegades, ens recomanen marques que són més fàcils de reparar que altres. Això ho fan molt a les xarxes, a Instagram, per exemple. Diu, atenció, perquè acaba de sortir tal producte al mercat que té molt fàcil reparabilitat. És aquell dret de reparació que en vam parlar un dia, eh? O sigui, la capacitat d'un producte de ser reparat hauria de ser una variable que tinguessin en compte a l'hora de comprar. Doncs aquí ens recomanen això, marques que aposten per aquest dret a reparació dels seus productes. És bastant interessant cap al món en què anem, la veritat. iFixit.
1: Aneu a Instagram a buscar aquest compte que avui ens ha portat la Laia i així apreneu coses també. Ara, deixeu també el mòbil aquí, no el guardeu, que de seguida heu de votar la cançó de les 10. Abans, però, més música, ara que són 3 quarts de 8, amb els Arctic Monkeys, que ens canten Fluorescent Adolescent.

0: Així sona Els Experts.
1: Hem jugat amb la Laia a aquell format paradigmàtic de és un 10, però en el sentit de gent que sempre parla del mateix tema. I la Laia ha constatat que és que depèn del tema. Tu tira el mateix a veure què dius.
2: Que sempre parla del mateix tema.
1: Sí,
3: una persona, la típica persona de...
2: Vale. És un 10, però sempre parla del mateix tema.
1: Un moment, que te'ls tiro.
3: Sí, però digue-li què vol dir sempre.
1: Espera, és que no acabarem mai. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
3: Però digue-li com de què vol dir...
1: Espera, que digui el número.
3: Però li vols explicar què vol dir sempre?
2: M'has dit a mi, aviam, sempre o no sempre?
3: Sempre m'ha dit una cita de cada 3.
1: No, és igual, sempre. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
2: Sempre, doncs no.
3: Però en Roger m'ha dit una cita de cada 3. No, és igual, no té res a veure.
1: Que aquests jocs són així directes, ràpid. Calleu.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 48 minuts del matí, Laia, per primer cop en la història, has rebut un womansplaining.
3: Ai.
1: T'explico. La Núria diu, Laia, el multímetre et diu la resistència, el voltatge o la intensitat entre dos punts en un circuit que ho has pintat.
3: Perdó.
1: Diu, com si fos un invent màgic d'en Doraemon per arreglar les coses i no...
3: Bé, doncs, és que sortia a la web i jo m'ho he cregut.
1: Ara, el primer pas és començar a prendre.
3: No en tinc de multímetre, però me'n volia comprar un, però si és tan difícil potser no me'l compro.
1: La resta podeu fer womansplaining aquí, al nostre canal de contacte de sempre.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
1: I aquí mateix, al nostre grup de WhatsApp, teniu fixada l'enquesta per votar la cançó de les 10. Vosaltres decidireu l'última cançó d'aquesta setmana experta. Com sempre, a partir dels 4 tracks que us pretrien, Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida.
4: Un 29 de maig, com avui del 67, neixia a Manchester en Noel Gallagher, dels Oasis.

0: El gran dels germans Gallagher va ser el compositor i guitarrista d'aquesta històrica banda anglesa que ell mateix va decidir abandonar per discrepàncies i baralles contínues amb el seu germà petit, en Liam. Malgrat tot, l'any passat els Oasis es van reunir de nou per fer una gira que sembla que repetirà l'any vinent. Sigui com sigui, avui ens ve molt de gust recordar la música d'aquest grup de Manchester, encara que sigui per la seva vinculació amb Pep Guardiola, Laia.
1: Sí!
0: I us farem escollir entre quatre de les cançons més conegudes dels Oasis. La primera, ja la sentiu, és Don't Look Back in Anger, del seu recordat disc What's the Story Morning Glory, i la segona també la trobem en aquell àlbum. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you not to do. Això que sentim és el tema Wonderwall, el que més escoltes acumula de la banda Spotify. La cançó la va escriure Noel Gallagher per la seva dona, tot i que un cop divorciats va dir no, li havia dedicat a un amic imaginari.
1: Ai, pobre.
0: Que sembla que un dia hauria de venir per salvar-lo de si mateix. En fi, coses de divorciats.
1: De músics.
0: Sí, més temes d'Oasis.

La cançó amb la que tancava l'àlbum What's Story, Morning Glory, era Champagne Supernova, un tema llarguíssim de 7 minuts i mig de durada que el seu autor, en Noel, reconeixia que ben bé no sabia de què anava, però que venia a parlar de la reencarnació. Tot i això, és un dels preferits dels seguidors d'Oasis. I acabarem amb Stand By Me.

0: Cançó que trobem al tercer disc de la banda Be Here Now, un àlbum que va arribar en un moment de més èxit del grup, fet que va dur el disc a ser el que s'ha venut més ràpid de la història del Regne Unit. Stand By Me és segurament la cançó més recordada d'aquell treball dels Oasis marcat per les desavinences i els enfrontaments entre els germans Gallagher que ja començaven i que, com heu vist, doncs van acabar malament amb la fi de la banda. Quatre cançons dels Oasis, quina voleu que tanqui el programa d'avui? Don't Look Back in Anger, Wonderwall, Champagne Supernova o Stand By Me?
1: Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la cançó que vulgueu. Ara per ara, Pallissa... Ostres, crec que... Ah, vale, no, m'està mirant el Batmany d'ahir. Que...
0: Ah, no,
1: és que la gent l'ha seguit votant durant l'enquesta.
0: Sí, la gent com vota Batmany, però...
1: Té una majoria absoluta triple, però ja no compta.
0: No.
1: No, avui guanya Wonderwall, efectivament, i darrere Don't Look Back in Anger, sense que avui hi hagi massa desequilibri, eh? Així que qualsevol de les quatre avui pot ser la guanyadora. Ara són les 7:52 i tenim més històries per explicar-vos.
2: El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el van escriure fa molt de temps.
1: Ahir la Laura Grau, que deia que ara l'estiu és l'època en què la gent llegeix més, que hi ha gent que llegeix per postureo, hi ha gent que llegeix per anar alternatius, perquè sí, és una gran raresa. Doncs aquest cap de setmana tenim fins a 3 festivals vinculats a la literatura arreu del territori. Mira, el Literàrum de Móra d'Ebre, que jo la setmana passada vaig dir malament i vaig dir, és aquest cap de...
3: No, és no, aquest cap de...
1: Vale, volia dir, era el següent, el que comença ja.
3: Que era tard, eh? Espero que ningú no hi anés. Vaja, no, no, sempre no, està bé anar a Móra d'Ebre, eh?
1: Que ningú vagi a Móra d'Ebre mai.
3: No, no, no, em refereixo que buscant això concretament. Doncs mireu, el Literàrum és una fira adreçada sobretot a programadors i és interessant perquè són han de ser, o està pensat per programadors de ciutats petites i mitjanes del país que hauran de pensar què portaran als seus territoris i aquí trobaran doncs, fins a 25 espectacles literaris amb totes les disciplines representades, des de les arts audiovisuals a la poesia recitada, passant pels circs o pallassos perquè s'inspirin i ho portin doncs, al seu territori.
1: I de Móra d'Ebre a Barcelona, és a dir, 8:45 amb tren.
3: Perquè aquest cap de setmana torna al Món Llibre, al Festival Literari per Infants de Barcelona, que ocuparà aquest cap de setmana el CCCB, amb tallers, amb espectacles, experiències immersives, sempre al voltant del gust per la lectura. Cada any ho fan millor, eh? Cada any s'innoven i trobo que fan coses superespecialistes i adequadíssimes a les edats de les criatures. L'edició d'enguany està dedicada a l'espai en la literatura infantil, en un sentit molt ampli, és a dir, la capacitat també dels nens i nenes d'imaginar mons possibles, no? On s'ubiquen aquests mons? Doncs entre les activitats previstes hi trobareu moltíssims tallers, però és que n'hi ha, per exemple, un de fanzins pels adolescents, que em sembla perquè interessantíssim.
1: Comencen ja a autopublicar-se els seus
3: totalment,
1: còmics
3: sí, sí.
1: O articles incendiaris.
3: O perquè entren en contacte, si més no, doncs amb aquest tipus de format, no? També moltíssimes activitats de narració de contes, però tallers d'il·lustració és superguai quan els infants poden aprendre dels grans il·lustradors que els agrada seguir en els seus contes, o també il·lustradors de còmic, podran veure en diferents edats, diferents tallers. També tallers de creació literària per infants i joves, per què no? I fins i tot tallers d'escenografia. Molt interessant tota la part aquesta de vincular la literatura a allò manipulatiu.
1: Mira, perquè Móra d'Ebre a Barcelona almenys és un mitjana distància, perquè de Barcelona a Vic, que és on Rodalies i part tots els pobles, és tot el dia.
3: Bueno, i si funcionés el Rodalies, rai, sí. El tema és que hauràs d'anar
1: a
3: peu.
1: Anem a Osona.
3: Sí, perquè diumenge a les Masies de Roda hi ha una cita amb els contes, amb la música, amb la creativitat. És el Festivalet de Literatura Infantil i Juvenil Local i Conscient d'Osona. I hi haurà literatura, però també hi haurà circ, hi haurà taller amb els rapers de Barsembrant, que sabeu que sempre és una garantia, també lectures dramatitzades amb els d'Espurna Teatre, també tot d'activitats al voltant dels contes.
1: I ara, Laia, punxa'ns el teu grup català preferit, a veure qui són.
3: Els Amics de les Arts!
1: Que fa poc més d'un any van a llançar el seu disc recopilatori i celebratori dels 20 anys de carrera amb un treball carregat de col·laboracions com la que sentim amb la Pegatina. Doncs avui el trio musical Els Amics de les Arts obren nova etapa. Deixem enrere els 20 anys, les versions, els amics, els remixos. Nou material, Laia.
3: Nou material! Els Amics de les Arts han tornat amb Segurament t'estimo, una nova cançó que serveix com a primer avançament del proper disc de la banda previst per l'any que ve i que comptarà amb la producció de Joan Borràs, teclista d'Oques Grasses. Segurament t'estimo és una cançó que combina pop, folk i imaginari teatral i que recorda molt a temes de musicals com, per exemple, Another Day of Sun de La La Land. Ens presenten la cançó en Joan Enric Barceló i en Ferran Piqué.
4: Bon dia, experts, com esteu? Som els Amics de les Arts.
5: Sí, estem una mica dormits, però és normal aquestes hores.
4: Aquestes hores que treballeu vosaltres.
5: Sí, exacte, nosaltres dormim perquè som artistes i venim a presentar-vos una cançó nova que es diu...
4: Segurament t'estimo. Esperem que us agradi molt.

nou single que us regalen els Amics de les Arts i per part nostra, com fem sempre abans d'arribar al punt de les 8, us regalem la cançó IA, que escrivim amb els nostres cervellets i que musiquem amb intel·ligència artificial. Mireu d'endevinar qui ha escrit la d'avui, que parlem de ressenyes i us portem una cançó de ressenyes positives. La cançó de IA d'avui es titula Posa'm un 10.

ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ser jo. Ens canten els Oques Grasses per obrir de forma explosiva aquesta nova hora de ràdio. Són les 8 i 3 minuts. Som els experts d'ICAT i us acompanyem com cada matí aquí amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon divendres.
0: I també els nostres oients, que per cert, Sergi, no només molts d'ells diuen bon dia, gràcies per ser tan educats, sinó que alguns fins i tot diuen, asseguren que és divendres, com la Thaís o en George, que diuen és divendres i així és.
1: És que ens agrada dir-ho, clar que sí, home.
2: El dilluns no s'ha de dir tant que és dilluns.
1: I et diré més, saps quan es diu, sobretot quan et lleves el divendres? Ah, sí. Uf, ja és divendres. I això t'ajuda a llevar-te.
2: És que s'ha de gaudir des del primer moment del dia.
1: Jo ho dic clarament de més en menys. Jo el divendres a la migdia ja no dic que és divendres. Jo ho dic quan me llevo, sobretot.
2: I el divendres a la nit ja és allà de...
1: No, ja s'ha acabat el divendres.
0: Jo a les 5, als 5 feiners, el primer que em dic és quin dia és, em pregunto.
1: Hòstia, jo ho tinc claríssim, eh? Dic, em llevo... Poques coses sé tant com el dia que és.
0: La Laura Capellera celebra que haguem punjat Oques Grasses i ens envia emojis d'acords. Així que emojis de petons per tu, Laura.
2: Petons, Laura.
0: I us expliquem aquesta hora que la humorista i imitadora la Judit Martín ha revelat que a l'acte d'homenatge de Montserrat Caballé que es va celebrar el 2019 al Liceu, el director de teatre Lluís Pasqual va fer passar una imitació seva, ja sabeu que és coneguda per fer imitacions, sí, com per exemple de la Verge de la Macarena, entre altres.
2: Entre d'altres.
0: Doncs Lluís Pasqual va fer passar un àudio seu com si fossin declaracions reals de la soprano. Pasqual li va encarregar la imitació de la Caballé i després la va fer servir per justificar que ell fos l'encarregat de dirigir-ne l'homenatge. Bé, aquest és el muntatge...
1: Hòstia, que pervers, no?
0: Això,
1: també.
0: Sí, una notícia una mica desconcertant, però ho dic aquesta hora. Sentim el muntatge que la Judit Martín ha denunciat al podcast La Ruïna, que total allí vas a explicar coses que t'han passat, no? És com s'han copiat la confessió, o sí.
1: Bueno, i salten a les notícies.
0: Escolteu, sí.
3: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell...
4: Això és una trampa.
5: Ho havia decidit ella.
0: Sí, sí. Ell dient, no em posis aquesta trampa, no?
2: Bé, però és doncs, que està claríssim que és la Judit Martín. Doncs, com algú pot pensar que era la Montserrat Caballé?
0: Doncs el mateix Lluís Pasqual va assegurar que aquesta conversa formava part d'unes declaracions a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny l'any 1988.
2: Ai, la mare.
0: I els nostres companys informatius s'han posat en contacte amb un dels periodistes, que sí, que hi era, un periodista reusenc que hi era a la inauguració l'any 88, és en Quico Domènech, que, per cert, va ser el meu primer professor de locució radiofònica.
1: Home!
0: Era un dels primers coquets que vaig tenir.
1: Gràcies a ell, ets aquí.
0: Gràcies, Quico, per fer-me les classes en aquell no tan llunyà any 2003. Doncs en Quico ha negat en declaracions a Catalunya Ràdio la veracitat que en Sergi està negant de per si, però ell amb més autoritat.
2: I tant.
6: Jo diria que no. Fins allà m'arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc el Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual. Ara són les 8 i 5 minuts del matí. Més personatges ara. David Guetta, Alphaville, Abba Max, ens canten Forever Young.

0: Escoltes ICAT.
1: Guarda, explica.
2: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
1: Sense consentiment, és agressió, tia.
3: Llavors hem d'anar als Mossos.
4: Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit amb Marina Romero.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
5: S'acosta la calor i els artistes a casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
6: Els dies que vindran.
0: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
7: Les 8 i 9 minuts, ens fixem, Laia, en altres mitjans, en un reportatge.
8: Sí, perquè el 3CAT és molt xulo. La Lídia Heredia, que sabeu que és la corresponsal de 3CAT Info a Washington, ha pogut fer un reportatge al voltant del Tiny Desk i ha anat, i a part amb la gent que ho porta, i així com una mica des de dins.
7: A l'oficina aquella mítica, ha tocat els pupíteres?
8: Sí, ens explica en el reportatge la taula d'oficina més famosa del món, a l'edifici de la ràdio pública nord-americana NPR a Washington, que diu que es converteix cada setmana en aquest peculiar estudi de gravació. I a més, exacte, per recordar-nos que hi van passar doncs Sílvia Pérez Cruz, Rita Payés o Tarlena, vull dir que no són pocs els representants catalans que han passat doncs pel Tiny Desk. Trobo que és bastant honorífic, no? Vull dir que no ens podem queixar gens.
9: Els treballadors d'allà, de la ràdio pública nord-americana, clar, d'una banda deuen flipar amb tota la gent que s'hi acosta, però de l'altra sí, deuen estar tota l'estona calleu ja, que no es pot treballar aquí cantant tothom.
8: Mira, diu uns treballadors que ja no semblen ni mutar-se amb el tràfic d'instruments i músics que
9: Bad
8: Bunny, un cop per setmana envaeixen una part de les seves oficines per fer-hi un concert. I diuen, ja agafen les declaracions, diu, aquesta és la taula de Bob Boylan, que juntament amb Stephen Thompson i després amb Robin Hilton van iniciar aquest invent. Ell treballava aquí i quan aconseguien que vingués algú a tocar recollien les seves coses i s'apartaven perquè el seu despatx es convertia literalment en l'escenari. I expliquen una mica, doncs això és lo xulo de poder parlar amb la gent que està en contacte cada setmana doncs amb això que deies, artistes de primer nivell però alhora combinat amb aquesta mena doncs d'oficina on es treballa.
7: Sergi, tu que ets fan del tema, oi que t'has adonat que moltes ràdios americanes sempre són unes sigles que comencen per la K o la W.
9: Epa, és veritat.
7: Doncs és a l'oest del Mississipi totes comencen per K, a l'est totes comencen per la W, en canvi aquesta conquest pública és la N de National i després hi ha la A d'Army. Són totes K, W, N o A.
9: Oh, com mola.
7: La dada.
9: No ho sabia, no? Molt interessant, no ho sabia pas.
7: És per això que la ràdio de Springfield, KBBL, almenys pots saber que Springfield en quina...
9: Epa, ens ajuda a ubicar-ho una mica, perquè hi ha moltes ciutats que es diuen Springfield.
7: De fet, crec que és el nom més posat de ciutat als Estats Units, per això li vam posar un nom genèric, Springfield,
9: sí,
7: no?
9: Ningú la podia acabar d'ubicar.
7: Sí, sí, sí. Bé, doncs amb aquesta dada geogràfica radiofònica, t'ha molat, veia?
8: Sí, sí, sí.
7: Tu també ets del gremi, sí.
8: Sí, no sé si voleu que us expliqui alguna cosa més del report o anar-hi directament, perquè la veritat és que és molt xulo, eh? Expliquen que cada artista deixa un record, una gorra signada, un raspall, un pòster, alguna cosa per, doncs, per he passat per aquí. Que al principi les actuacions eren de 15 minuts, ara passen dels 30, i vaja, expliquen una mica això, eh? Com ha anat evolucionant el format, perquè tampoc no és exactament igual que el primer dia. Busqueu a 3CAT Info, que està molt xulo el reportatge.
7: Les 8 i 12 minuts, ja ha arribat la Laura Grau, bon dia.
10: Molt bon dia.
7: Tu sempre dius que t'encanta fer ràdio.
10: M'encanta.
7: I aquesta dada que he donat t'ha deixat totalment hieràtica i inexpressiva.
10: El què?
7: Una cosa de geografia que estava dient.
10: Bé, ah, molt bé. Sí. No, a vegades no us escolto, eh? Sé que vosaltres tampoc m'escolteu a mi, no passa res.
7: Bueno, i el Roger mateix.
9: Avui va molt groga, la Laura, t'has fixat?
8: Sí, no sé per què deu ser.
9: No sé què deu
10: ser. Toca anar de groc, pel que pugui passar, exacte, durant el dia d'avui.
9: Estarem expectants. Ja manifes? Fa pinta.
8: Home, és setmana de vagues, a veure.
9: Home, hi ha coses que estan passant i ha passat aquesta nit.
10: Hi ha coses que estan passant a 500 metres d'aquest estudi de ràdio, a Via Augusta, concretament, davant del Departament d'Educació, que és que s'està liant la Mari Morena perquè els sindicats han decidit que no surten d'allà fins que no hi hagi un acord. O sigui que si algú passa per allà de casualitat, no té res a fer, els divendres té festa, etc., i pensa que pot contribuir a la causa... A Via Augusta.
7: I el nostre oient Carles, el valencià, confirma'ns al WhatsApp expert si avui és el teu 15è dia seguit de vaga indefinida o si t'has convertit en un esquirol, i aquí et llegirem el teu comentari.
9: Fa tota la pinta que sí, que estàs endavant.
7: Ara el Siderland, que van sumant enters per convertir-se en un dels autors de la cançó de l'estiu, un 2026, aquesta tu-tu-tururu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu

0: Així sona Els Experts.
1: Ah, ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
2: Hola!
3: Ah, sí, som-hi, perdó, m'he parat.
4: Mare de Déu.
3: Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
2: Molt bé. El número...
5: Vinga, home, va, home, va!
6: Avui va al ralentí, la Laura,
2: sí,
6: trobo.
2: Sí, no, estic molt empanada, nois.
7: Gràcies i ànimos.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És divendres, per tant, un nou espai de consells de la Laura Grau. Avui algú potser es podria sorprendre perquè la Laura, des de la seva posició, ja dona consells a gent que està començant a tenir fills. No us xoqui tant, no us xoqui tant, perquè, Laura, en la meva pròpia pell, jo, d'amics, gent al meu voltant, que porten anys en parella, que ja tenen un, dos, tres fills, em donen consells de solteria, que jo, per ser single, jo els freno i els dic, calla, que no en tens ni idea, i els començo a donar jo també consells pels seus fills. Em diuen, el meu fill de 5 anys pot veure Hellraiser? Pot veure-la. El meu nen de 7 anys pot veure Alien? Pot veure Alien. Jo els desemboco a ells.
6: Perdona, és que no pel fet de ser pare neixes ensenyat. Vull
1: exacte.
6: Dir, pots ser un pare i no tenir ni punyetera
2: sí,
6: idea de ser-ho.
2: Bueno, jo estic bastant a favor de no aconsellar gent que no tens ni puta idea de com és la seva experiència.
6: Ah, sí. Bueno, us ho expliquem força. Crec que són bastant passats
1: si
6: explicant-vos les nostres misèries.
1: Si portes 25 anys casat, no m'expliquis consells per lligar.
6: No,
2: vale. No. Sí. Un moment, és que abans d'entrar en aquest tema, hi ha una frase que heu de deixar de dir, en general, la gent que teniu parella, que és dir-nos a la gent soltera i arribarà quan hagi d'arribar. Aneu a la puta merda. No, calleu, de veritat.
6: Jo la dic molt, aquesta.
1: Pues a mi, quan em diuen això, els dic, vale, doncs,
2: pobre Laura.
1: Trenqueu totes aquestes parelles d'aquí, trenqueu tots, ja veureu, comenceu de ser-ho, ja veureu.
6: No,
2: jo també
6: no.
2: Els dic, ja arribarà quan hagi d'arribar la ruptura.
1: El divorci, exacte.
2: Ja estarem aquí.
6: Oh. Bona torna.
2: En fi, jo el que vull parlar és... jo vull parlar directament als meus amics que estan tenint fills i filles, criatures sí. Petites, sobre la meva perspectiva de com han de gestionar la seva paternitat, maternitat, amb la nostra amistat.
6: Val.
2: Perquè veig que aquí hi ha una mica de desorientació, no passa res, és una situació nova per tothom, tots ens hi adaptarem, però jo ja, amb la quantitat de criatures que he anat veient néixer, crec que tinc certes taules per començar a recomanar coses per, sobretot, mantenir la nostra amistat, que és l'objectiu de tothom, no?
6: Perfecte.
2: El meu primer punt és que vull ser l'última en assabentar-me'n, jo personalment, Laura Grau, perquè si sóc la primera, ho ventilaré. Em sap greu, no sóc la persona indicada per guardar un secret, jo treballo als mitjans de comunicació, tinc un perfil d'Instagram amb molts seguidors, jo de cop i volta estic tan emocionada que se'm pot escapar en qualsevol moment.
6: Haig de dir que és tan cert com que un amic comú que tenim em vaig assabentar jo a través de la Laura.
2: És així, llavors.
6: És així.
2: Si a mi em supera l'emoció.
3: Però perquè si ho dius d'entrada, és dir, no m'ho diguis. Si m'has de donar una cosa que no vols que sàpiguen, no me la diguis.
2: No,
3: està molt bé.
2: I no sóc una tia que em sàpiga greu assabentar-me'n per una tercera persona perquè ningú m'ho ha dit. O sigui, no m'ho prendré personal. Entenc que jo estic donant aquesta consigna. Si de cop i volta sóc l'última i pràcticament estava a punt de parir i em diu, no, és que, clar, no sabíem com dir-t'ho perquè no ho xerressis i tal, jo ho entendré.
6: No passa res.
2: Perfectament.
6: No t'enfades.
2: Però de veritat, no m'ho digueu la primera perquè és que jo no sé com ho foteu vosaltres per mantenir el secret. M'entens? O sigui, és que jo el dia que em quedi brenyada, t'ho juro que ja sé que no s'ha de fer, però és que jo el tercer dia ja ho hauré dit a tothom.
6: Bueno, hi ha pares que van amb l'eco de l'ecografia de les 3 setmanes de l'embrió
3: penjada
6: al front allò. Mira!
2: Clar que sí, tio, és que fot una il·lusió.
6: Sí, home.
2: Vale. Seguim amb el tema de la gestió de la informació. Clar, jo ja entenc que quan tu estàs embarassada o acabes de tenir una criatura, hi ha moltes coses noves per explicar. Jo, des de la meva pròpia perspectiva, potser teniu algú que us ha dit el contrari, però no sou pesats. Ho vull saber absolutament tot. Vull saber què diuen a les classes de prepart. Vull saber com són els pares del grup de pares.
3: Tu pareixeria curiosa i interessada. No sé si tothom ho veu igual, però endavant. Em diu molt a favor teu.
2: O sigui, pensa que les meves converses amb els meus altres amics que no són pares són sempre el mateix, que és, va, dissabte vam anar de festa i vam fotre'ns 8 roncoles i aquest es va fer ullats amb l'altre i, buah, no saps el que va passar tornant al metro, que ens va multar, hòstia, sorpresa, exclusiva. De veritat, sou els únics que podeu aportar contingut nou. Expliqueu-m'ho tot. Jo ja sé que vosaltres penseu que estem cansats de sentir-ho, però jo no m'estic cansant mai de sentir-ho. Si vosaltres esteu cansats d'explicar-ho, també ho entenc. Podem fer una mica de canvi de tema, podem parlar del Barça femení, del que vosaltres us vingui de gust una estona, però si esteu emocionats, expliqueu-m'ho tot, me la suda. Jo ja us aniré preguntant què volen dir els conceptes, perquè no m'entraré de res, però vosaltres m'ho aneu dient. No, i és que a més hi ha molt desconeixement, hi ha molta ignorància. Jo cada cop que m'expliquen coses del part de la gent penso, però això és possible, tio? Si tenim encara un imaginari molt de pel·lícula i de sèrie d'aquestes on, bueno, tot és molt espectacular i tal, i després és tot mentida i cada part és diferent.
3: Oi, també et diré una cosa, Laura, que jo trobo que al voltant de la maternitat hi és molt, i és que antigament totes les... O sigui, contínuament estava naixent gent al voltant de tothom. I aleshores tot això estava molt més socialitzat i tothom arribava al moment del part sabent molt com es paria, perquè tenia 26 germanes grans i 43 clar, cosines que li havien explicat. I ara, com que les famílies són molt més petites, tot és molt més privat i vivim tots molt més individuals, costa, arribes a segons quines situacions i dius, hòstia, pots creure que jo no he vist o no m'han explicat mai de primera mà això? I trobo que tot el coneixement que puguis tenir per avançat doncs és bo.
2: Totalment. Després, volem el xisme de les classes de famílies, de pares i d'històries, tant de les pre com de les post. Per què? Perquè jo estic descobrint que allà hi ha un món, xaval. Clar, tu pensa que pare ho pot ser tothom, vale? Ningú et demana el carnet, ningú et fa un psicotècnic, no, pare, mare, no, en principi és barra lliure,
6: totalment,
2: no?
6: Mira,
2: llavors, tu...
1: Perdona, l'Andrea diu, bravo, Laura, sense que hagis acabat encara, eh?
2: Sí, sí. Ah, molt bé, m'encanten sí, aquests fans que tinc que em fan like sense mirar, sí, plan, sense escoltar ni sense res. Clar, és això, no? Hi ha una fauna en aquests grups.
6: Absolutament.
2: De paternitats i maternitats. És que jo vull saber tot, perquè acaben convivint amb gent tan diferent de
3: nosaltres. És la Catalunya real, perquè al final, si no, ens tanguem amb bombolles, no? Segons quines edats.
2: Exacte,
3: i en canvi, passa segons
2: sí,
3: quines...
2: Sí.
6: Allà ens unim tots.
3: I passes per tot, tothom hi passa per aquí, no?
2: Jo vull que em feu les descripcions reals de les famílies amb qui esteu compartint aquesta experiència. A mi sempre em fa una mica de por que els meus amics acabin fent més amics dels pares nous que estan coneixent, perquè estan compartint moltes coses que meus, però confio que podrem conviure.
3: I tant, vale? Hi ha lloc per tots.
2: També hi ha un punt, de, més de poble petit, que en aquests grups s'acaba coincidint amb gent coneguda que feia temps que no veies, que de cop i volta també se sent pare, mare, la mateixa vegada que tu.
6: O ex.
3: I ex, exacte.
2: O ex.
3: Això ha passat.
2: Llavors, volem saber tota l'actualització de la vida d'aquesta persona. O sigui, explica'ns-ho tot. Els detalls íntims, no. Cadascú, doncs, els seus parts i les seves experiències de postpart, doncs, que se les quedin per ells, però jo vull saber de què està treballant, on està vivint, la seva germana al final s'ha separat o no s'ha separat. Tota aquesta informació, tu, persona que acabes de ser pare, la tens de primera mà. Per tant, porta cap a casa.
3: En els contextos poble és interessantíssima aquesta cosa que et passa als 16, 18, 19, 22 anys i pensa que aquella persona, amb sort, no te la tornes a trobar i resulta tant, que a l'equip de bàsquet del teu fill, saps?
2: No, no, allà d'infants...
3: Vinga, cada tarda, dimarts, dijous, divendres, dissabte, allà...
6: És una qüestió generacional, passeu totalment per les coses al mateix temps.
2: No, totalment. I clar, i de... No, no, ui, encara em queda, un moment, perdoneu, eh?
6: No, no, tira, tira.
2: Sí, sí, sí. Vale, no, i a més, clar, si és a la cua de, jo què sé, d'agafar una del registre civil per dir-te sí, alguna cosa, doncs no passa res, però hi ha situacions estranyes, de reconnectar amb aquestes persones semiconegudes. A les classes de piscina, de bebès, bueno, allà amb el banyador i el gorrito. Això, a les classes de prepart que potser estàs explicant detalls de la teva intimitat, que totalment, aquesta persona que anava amb tu a segon de primària està flipant, saps?
6: Un dia us bueno, em portaré total, una de confessió d'aquestes de classes de prepart que us tombarà a terra.
1: I on va d'haver-hi el registre civil, allí a la plaça Duc de Medinaceli,
3: sí,
1: prop del port.
3: Sí, ja sé on és.
1: Però has d'anar amb algú que ja es volia casar amb tu.
3: O sigui, sí, clar, no. Tu vas anar com a demanar aviam si hi havia algú voluntari,
1: bueno, bueno,
3: no?
1: Bueno, em vaig liar, però si la resta de gent ho va fer bé. O sigui, tenien hora i tot.
2: Top. Següent. Us faré els regals que em doni la santíssima gana. Vale? O sigui, és una cosa que heu de saber. No m'intenteu evitar, no em passeu ni molt menys
6: saps
2: una llista d'aquelles de merda.
6: No, tu, que... ella de fer falta, no.
2: Allò, no. Aquestes és que hi ha gent que fa llistes, sí, que jo sí, ho trobo pràctic per exemple, tietes, cosines, gent que ha de quedar bé amb tu perquè tenen com una mena de compromís per associar-la amb tu, perquè jo que sé, la teva veïna, no? A aquesta gent li passes la llista i el que faci falta. A mi... No em diguis com he de venir a casa teva. Jo vindré amb una quantitat de pongos que ja em pots fer un espai en una reixa, en una lleixa de l'armari, perquè jo aniré a una fira medieval i veuré una joguineta d'aquestes de fusta que em fa molta gràcia i te la portaré.
3: Clar que sí.
2: Et portaré un conte amb el
6: bolquers,
2: nom de la teva criatura.
6: Laura,
2: que
6: regala sempre bolquers que sempre tenia.
2: Que no, deixa-la. Què
3: de bolquers?
2: No. Què bolquers?
1: Laura, en aquest cas, crec que estem al mateix barco, que a mi m'és igual el que es demani. O el que, o sigui, jo, si vull un ninotet peluix així per nadó de Star Wars, li compro això perquè em dóna la gana a mi.
6: I un paquet de bolquers.
2: Després, si no vols, ho regales. Però deixa'm a mi ser feliç consentint aquesta criatura de la que em sento part de la família. Per tant, vull fer de cangur. Vull fer de cangur. Qualsevol dia de la setmana, qualsevol hora, me la pela. Dissabte a la nit, planazo. Jo
6: vinga,
2: ja sé com
6: Laura,
2: fa respecte.
6: Aquest dissabte te quedes les nenes. Fantàstic.
2: Pues és que
6: gràcies.
2: Això ho dieu i després no ho feu.
1: I hem dit Hellraiser, com a pel·lis.
6: Sí.
2: Perquè teniu al cap la falsa idea de que bueno, estem tots molt ocupats i que de preferim anar de festa i que potser els avis els fa molta més il·lusió fer aquest paper. Però qui serà allà quan els avis ja no ho puguin fer perquè siguin massa grans, la teva criatura tingui 10 anys i sigui insuportable? Allà estarem nosaltres, quan ja parlin i diguin coses que estan fora de lloc. Si us salvarem el cul quan els crios siguin molt pesats, també us els volem salvar ara, que són encara macos i fan gràcia i fan molta il·lusió. Per tant, compteu amb nosaltres, és que ens ho dieu, teniu la boca molt gran.
6: Molt bé.
2: Però jo estic emprenyada de veritat, perquè sabeu la quantitat d'amigues que m'han dit...
6: Fa cara d'emprenyada de veritat, eh?
2: Sí, us la deixarem cada cap de setmana, no patiu, eh?
6: I no veus.
2: Bueno, no ho sé, ja et dic, no sé què els passa al cervell, però no...
1: Jo ja m'he trobat de juerga, fills d'amics. Ja estic al, aquesta tercera fase, si vols, ja te la regalo. Hòstia, per un altre dia.
2: És que això també ha de ser dur.
6: És una altra història, això.
2: Intento anar ràpid per acabar. Igual que amb els regals, que sapigueu que li ensenyaré una mica el que em roti a mi. Jo crec que jo, si jo fos mare, voldria fer com una mica de pla docents, de pla docent amb els meus amics, no? O sigui, tu en saps de bricolatge, li ensenyes de bricolatge.
3: Això està molt bé.
2: És que això és guapíssim. Tu te l'emportes a la Bíblia, l'altre a collir préssecs. Jo me l'enduc de concert. Cadascú el seu, tots som experts en alguna cosa. Llavors, jo crec que entre tots podem crear com el superhumà.
6: Oh, i tant.
2: O sigui, es creu de Sant Jordi com a que mínim guai, amb tot bé. El que podem aportar. Llavors, a mi si em dieu, sisplau, ensenya-li això perquè a casa ningú té ni puta idea, jo,
3: totalment,
2: a favor.
3: Delaguem
6: els
3: coneixements.
6: Que me la fas en xaneta i després cau, em fas patir. No.
2: Jo confio que vosaltres confieu en mi.
6: Exacte. Clar, sí, home.
2: I per últim, ja veiem-nos. O sigui, la conciliació i tot el rotllo, jo ja sé que han de ser una putada i que també voleu descansar, però de debò que a mi em molesta zero quedar per fer la migdiada, quedar un diumenge per menjar les sobres de la setmana, portar-vos tàpers, me la pela, no vindrà ara una persona que no té ni dents a separar-me a mi dels meus amics que conec des de fa 15 anys. Jo me l'estimo des de que ni existia i li toleraré tot, però això sí que no li permetré. Per tant, i volem ser, ens convideu en qualsevol moment guarríssim de la vostra vida, encara que no sigui divertit i encara que no sigui una festa i superagradable. No portem aquí tota la joventut sent uns hippies amb el rotllo de la tribu, perquè ara vingueu a convertir-vos en una família nuclear de l'Opus Dei, que ja us conec.
6: Que bonic. Laura!
1: La nostra oient Andrea, la mateixa que deia Bravo Laura, ha enviat un altre missatge que ara en majúscules diu Bravo Laura, com a joder. També tenim més reaccions, com ara la Thaís, que diu de la lactància, d'això s'ha de parlar, i molt, quin dolor, i ningú diu que dura és la lactància. Tu calla, Sergi. Laia, lactància?
2: Això sí que no ho puc saber.
3: Depèn del cas. L'Albert
1: diu, amb els meus fills estem a taula esmorzant i juguem al joc de quantes paraulotes diu la Laura Grau. Diu, ens ho passem molt bé, sobretot amb el combo no fa puta gràcia o me la suda. Per cada paraulota una mossegada a la fruita o a l'entrepàs.
2: M'encanta, estic educant a fills de gent que no conec.
1: Reacciona des de València en Carles, que diu, efectivament, 15è dia de vaga. Avui anirem a dir bon dia a Pérez Llorca i Mari Carmen Ortí al Palau de la Generalitat Valenciana, que han decidit agafar-se pont al cap de setmana de les negociacions fins dilluns o dimarts.
2: Déu meu, si no tenen puta vergonya. Sí, perdó, pels fills però, del... Com es deia? Ja, la gent que està col·locant els
6: dits. Estan menjant gràcies a tu.
1: Sí que diu que aquests polítics sí que donen exemple perquè són pioners de la jornada reduïda. Vale? Amb això esteu d'acord, eh?
2: Sí.
1: En Pedro diu, ole Laura, i en Ferran Quintana diu, més igual, si no tens reproductor de CDs, vindré a fer de cangur a casa als vostres fills i els hi posaré reggae per xics. Bueno, això encara.
2: Molt bé.
1: I en Gustau diu endavant que les teves filles vegin Hellraiser aquest cap de setmana, Sergi. Vale? Apunta-te-la.
6: Ja veurem.
1: Clàssic del terror de 80. L'Àlex Pérez, que ens canta Dies Millors.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet passa de 8:45. Anem per feina, doncs, amb l'actualitat de la jornada. Avui és divendres 28 de maig. Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui?
2: Doncs comencem amb una notícia d'última hora, i és que s'ha aixecat fa molt poca estona el confinament a Òrrius, al Maresme, provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa uns minuts s'ha enviat una S-alert per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Avui també estem molt pendents de les negociacions per arribar a un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats, que, recordem-ho, han passat la nit a la seu de la conselleria per mostrar el seu malestar per la darrera proposta de la consellera Niubó. Aquest matí, cap a les 10, hi haurà una nova reunió negociadora. Mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat, i de moment es manté el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana que ve. En plan internacional, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver un intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. D'altra banda, l'OTAN acusa a Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara el 21è paquet de sancions. I a Madrid, Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. Des del PSC, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada per diversos ministres del PSOE i apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez.
1: Les 8:33, Anna, què no t'esperava saber avui?
2: Doncs mireu, jo no he estat mai a la Patum, però es veu que les trenes boxejadores s'han convertit en tot un símbol de la festa i és una de les imatges més icòniques de la Patum.
3: Les què, a veure, a veure?
2: Trenes boxejadores.
3: Ostres, no havia sentit mai a
2: jo també, les has vist segur.
4: Clar, perquè t'has de recollir el cabell per no cremar-te'l, per començar. Llavors aquí s'ha creat una tendència de pentinats.
2: Són les dues trenes que es posen com cada extret del cap.
5: Ah, o sigui, pensava que eren boxejadores perquè donaven, quan giraves el cap, donaven cops a altra gent. Jo què sé.
2: Queden com dues cuetes al darrere.
1: Te les reculls?
5: No, enganxades, rectes, enganxades al cap, no?
4: Sí,
5: anant cap al clatell, diguéssim.
4: Des del front.
5: Des del front cap endarrere.
3: No sabia que se deien així.
1: És el pentinat de la Leia, una mica s'assembla?
5: No, perquè no estan embolicades.
1: Això és ja, no, Anna? És el dimecres, dijous, la setmana vinent.
4: Aquest cap de setmana ja hi ha merder, que jo hi vaig.
2: Sí, doncs es veu que fa uns anys les trenes eren només una solució pràctica per aguantar millor les hores de salts, la calor i les aglomeracions a la plaça, però avui es veu que molt jovent es fa aquest pentinat. De fet, per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire, però s'ha tornat a exaurir aquest taller per aprendre aquesta tècnica.
1: Caram,
4: m'encanta el side quest, la cosa lateral de la patuma amb les trenes.
3: L'altra R, pares el cabell, i així ja, escolta, tot això ho tens solucionat.
4: Bueno, a veure, vas amb barret,
1: Clar. I ens explicaràs què tal la prepatuma aquest cap de setmana,
4: Sí.
1: Que suposo que és per no gentrificar, i vas uns dies abans.
4: No hi vaig per no gentrificar, hi vaig perquè faig castells el diumenge i aquesta ja. Mínim dissabte.
1: Però el dia per ser no hi aniràs.
4: El dia de la Patum?
3: Sí. És que són molts
4: dies,
3: perquè
4: és entre setmana i és una mica putada.
3: Les passades del dimecres, dijous la primera Patum completa, divendres, dissabte també segueix, i diumenge l'altra Patum completa, vull dir que...
1: Ara, el titular d'esports.
2: El Barça té previst anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada que ve, la del jugador Anthony Gordon, del Newcastle. El club blaugrana també presentarà una oferta per Julián Álvarez, de l'Atlètic de Madrid, per valor de 100 milions d'euros al Barça femení. Confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle, el Girona també confirma que Michel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades i el seu nou destí seria l'Ajax d'Amsterdam. I per cert que Neymar s'ha lesionat i estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes i podria perdre's l'inici del Mundial. De fet, el primer partit del Brasil es disputarà la matinada del dissabte 13 de juny a diumenge contra el Marroc.
1: Us ha costat dormir aquesta nit, oients, per la calor? Doncs avui continua, tot i que, Anna, ja cap al final del cap de setmana tornarem una mica a la normalitat.
2: Avui, segon dia d'ambient tors avorrit en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30 graus. Dissabte serà un dia de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre i que baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem un matí estable, però a la tarda hi pot haver ruixats en alguns punts del Pirineu, la Catalunya central i les comarques del nord-est.
1: Les 8 i 36, Laura, en Pedro et respon i et diu: ole, Laura, em passa el mateix amb això de la paternitat, i sobretot destaca la teva conclusió d'això de la tribu, no? De molt anar de tribu, i quan t'hi trobes et transformes en una família de l'Opus, eh?
4: Bueno, doncs... perquè la corrent et porta aquí, igual que també quan tenim parella a vegades també deixem de fer plans amb els amics i tal, però fem un esforç, va.
1: Culmina el Pedro amb hashtag representada, en femení, però femení inclusiu, no?
4: Molt bé, Pedro.
1: Bona, Pedro. Ara la Ludwig van amb la cançó, que és la cançó Creure, és la cançó en català preferida de la nostra oient Elga, que ens escolta des de Noruega per aprendre català.
4: Visca, Elga!
1: Que la diguem!

0: Escolta, Zicat.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best!
7: Mama, me encanta!
3: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
9: Així sona Els Experts.
10: Com es titula la sardana que sentim de fons? Opció A, Somni. Opció B, Juny. Opció C, La Santa Espina. O opció D, Marta.
11: Jo crec que la C, que fort, de cop i volta tirant-me el rotllo.
10: La home, no, la C no, que és Santa Espina.
11: No, la,
10: ai,
11: que
10: perdó,
11: que
10: no podria dir això, perdó.
11: Laia,
10: no,
11: que la C ja sabé, Laia. Ara ja n'ha descartat una.
12: Sí, que la C que la sap.
9: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
13: Les 8 i 41, els oients que es pronuncien, com la Dan, que diu jo necessito també cangur per quan els nens estan malalts. No sé si tu i jo a tu, Laura, perquè et feia molta il·lusió. Però bé, no, tu deies amb amics, amb gent coneguda.
10: Sí, que sí, que s'ha de tirar la tribu.
11: Agrairia que fos gent que conec, vale? Tampoc fes els meus serveis gratuïts a tothom. Però vaja, que segur que tens amics.
10: S'ha entès perfectament el que ha dit la Laura, que entre la tribu, no, que si som tribu per acompanyar-nos quan ens deixa el nòvio, doncs també està bé que siguem tribu per cuidar la criatura.
14: Sí, totalment.
13: I la Marta, que diu, he d'entrar a la feina, dic la B. Doncs tot això és perquè ara és moment de participar i jugar.
9: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
13: És el moment de jugar al

0: cooperatives agràries a Catalunya.
1: A veure, no t'enganyaré, jo volia parlar de fruita seca i he pensat, a veure, quins temes han saltat últimament a la llum de fruita seca per poder fer una pregunta al miniquiz.
0: I per, doncs, què, mira, per què tenies aquest anhel?
1: Mira, perquè em ve de gust menjar fruita seca.
2: És bona,
1: és
2: molt bona.
1: Una cosa que em ve de gust.
2: I dona molta energia.
1: Va, que us dic un parell de dades. Per exemple, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya anunciava aquesta setmana que serà un bon any per les collites d'ametlla a casa nostra. Les pluges de l'hivern i les poques glaçades de la primavera sembla que han de facilitar que hi hagi bons números aquest estiu, que és quan es cull, en aquest cas, doncs, l'ametlla.
2: Bueno, esperem que aquestes calorades no hagin malmès segons què.
1: Esperem que no, esperem que no. No, però jo crec que no, perquè és un moment com d'assecar-se, no, de l'ametlla. Per tant, he dit que es cull, però jo crec que ja s'ha collit i s'ha de s'acabar. No tinc ni punyetera idea com valor d'ametlla, que ens ho expliqui algun oient que en sàpiga. D'altra banda, llegíem que han qualificat ja els experts en gastronomia el festuc com un dels aliments del 2026. De fet, segur que us hi haureu notat,
2: Que bons els festucs.
3: Sí, però alhora,
2: que
3: pesats, doncs, sí, tenen el festuc a tot arreu.
1: És el que jo dic, és a dir, han fet un reportatge que es diu La tirania del festuc, que us el recomano molt, que al final només constata el que veiem cada dia, croissant d'oro de festuc, croissant de festuc, i tot de festuc, i arrebossats en festuc.
3: És que...
1: Salsa de festuc.
3: Com ens agrada embogir amb un ingredient, eh? Vull dir, en el seu moment va ser l'alvocat, ara el festuc, la galeta Lotus dels collons...
2: Sí, però l'alvocat no ha marxat, encara hi és,
3: Sí, no, i de fet tot es queda, és acumulatiu.
1: Sí, sí, exacte, es va acumulant, tal qual. Sí, com sigui, per tot això he pensat, vinga, ja tenim prou material per poder preguntar-vos per la fruita seca de casa nostra. Vinga, la pregunta és aquesta. Si ens haguéssiu de dir quina és la fruita seca més conreada al nostre país, no la que mengem, sinó la que conrem, la que plantem, la que collim més a casa nostra, quina és? Opció A, l'avellana, que sentim a la cançó. Opció B, l'ametlla, que ens fèiem ressò a la primera notícia. Opció C, la garrofa, que sabeu que també als últims temps ha pujat molt. O opció D, les nous.
4: 638-68-4565. 638-68-4565.
0: Aneu responent al nostre grup de WhatsApp. Intenteu endevinar la resposta correcta del miniquiz d'avui. La fruita seca més conreada del nostre país, quina és? A, avellana, B, ametlla, C, la garrofa, o D, les nous. Entre els encertants, sortejarem avui un not cultural expert. Teniu temps per participar mentre fruïm dels Scissor Sisters. I Don't Feel Like Dancing.

0: resoldre el miniquiz d'avui, havíeu d'encertar quina és la fruita seca més conreada al nostre país, i les opcions eren, Laia?
1: L'avellana, l'ametlla, la garrofa o les nous.
0: I com indica aquesta cançó?
1: No, l'opció correcta era l'ametlla. Ah. La cançó era una pista falsa, concretament, eh? I és que, segons les dades de l'any 2022, doncs gairebé la meitat de la fruita seca cultivada a Catalunya és l'ametlla. Se'n fan més de 10.000 tones. Em m'ha sorprès una mica, el rànquing de fruita seca més...
2: Home, hi ha molt d'ametllaner florit, al nostre país.
1: Ametllaner, has dit, què vol dir? Ametller o avellaner?
2: És una barreja.
0: Casa ametllaner.
2: Ametller.
1: Molt d'ametller florit, sí, però en canvi jo em pensava, potser condicionada, no et dic que no per la cançó dels pets, però jo em pensava que la producció avellana era, doncs, molt important, i es veu que no tant. Mira, no només m'ha sorprès la primera, que és l'ametlla, com us deia, sinó que la segona fruita seca més conreada és l'avellana, però la tercera és la garrofa, que jo pensava que era una cosa com bastant
2: jo
1: nova.
2: Jo sabia que les nous del que menys, perquè les nous són de Califòrnia.
1: No, però justament sempre s'havia dit que les nous no havien de venir de Califòrnia, sinó que podies comprar nous d'aquí, no?
0: Tu no deies les panses, Sergi, les panses roqueres de Califòrnia.
2: A mi em sona molt les nous de Califòrnia.
3: Mira,
2: les nous
3: d'uns
2: anuncis antics.
1: També, nous i festucs és més o menys semblant, la xifra que es fa aquí, que jo hagués dit moltíssimes més nous que festucs. Bé, sigui com sigui, hem rebut 142 respostes, de les quals 117 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 117.
3: Doncs vinga, número 25.
1: Doncs el 25 correspon a la Pepita, que té un número acabat en 36.
0: Felicitats, Pepita. Ara mateix t'escrivim per WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar aquest lot cultural expert. I ara sentirem les vostres veus. Laura, alerta que avui el tema del dia és deixar ressenyes a llocs. Deixar-ne només si són bones, deixar-ne per criticar, te'n fies de les ressenyes d'altres, i sobretot si en un restaurant o establiment t'han empès per dir, sí, dient-te, deixa'm una bona ressenya, sisplau, i digues el nom del cambrer i tot això. Ves-t'ho pensant, perquè mentrestant vull sentir primer un oient que, en lloc de respondre directament en la pregunta del dia, vol fer una ressenya i una queixa pública aquí.
2: Ah, endavant.
0: La queixa és contra el Barça femení,
2: sí,
0: i més aviat l'aspecte de les celebracions, perquè en Jordi sempre va amb les seves filles als partits del Barça femení, que és guai,
4: sí,
0: però té aquest comentari a fer.
2: A veure.
4: Passa sempre. Tens un públic, molts nens, especialment nenes petites, amb tota la il·lusió, el camp és ple, podia ser l'altre dia el Johan Cruyff, les nenes, nens, van amb pancartes, demanen signatures, com que el camp és petit, la gent està més propera, no tinc res a dir a l'equip femení, l'únic que ho fa molt bé, que ha jugat molt bé, però què passa? Les jugadores acaben el partit i sempre, aquests partits de final temporada o finals, es queden al mig del camp parlant entre elles i mirant el públic. I els nens i nenes cridant durant una hora perquè els hi vagin a signar. La meva pregunta és la següent. Si no heu de signar, o si signa alguna jugadora i prou, per què esteu al mig del camp mirant a la gent? Perquè estan excitant els nens. És a dir, no voleu signar, acabeu, saludeu, aplaudiu i marxeu cap al vestidor, vale? Si esteu al mig del camp, entre pitos i flautes, 20 jugadores, les que heu jugat, les reserves, les que no heu sigut convocades perquè en aquests partits van totes, per què no us repartiu i feu quatre garagots, quatre ratlles, quatre signatures ràpides i quasi podeu signar a tots els nens o nenes que estan allà amorrats a la valla? Tant costa, en una hora ho tenen tot fet.
2: Bé, entenent que això pot passar, jo crec que els hi podem demanar tant a les noies com als jugadors, eh? Vull dir, és una cosa
0: que els
2: hi passa a tots,
0: estan en un camp que està més lluny.
1: Clar, això és veritat.
2: El
1: la
2: que en Jordi es queixa
1: Johan,
2: és la proximitat del Johan i que es quedin, diu, al mig del camp i, en canvi, els jugadors del Barça ràpidament marxen.
1: M'afegiria fàcil, a la reclamació de com es diu, que tu hi en?
0: Jordi.
1: Sí, Jordi.
0: Laura, tu, ressenyes, deixes?
1: En deixes.
3: Jo no en deixo, però les llegeixo. I intento tenir present que la gent només ressenya quan hi ha un comentari dolent i que, per tant, potser no mereixen la gran crítica al bar. Però és veritat que jo me les llegeixo, la veritat. Sí.
5: Les acostumo a posar positives perquè són llocs que m'han agradat, que són xulos i que valen molt la pena. A vegades n'he posat algunes molt negatives perquè la gent sàpiga una mica el que es pot trobar. De fet, una que vaig posar va ser d'un servei tècnic on vaig anar fa anys. Tot estava molt malament fet. I dic, aquest sí que val la pena posar-hi la ressenya perquè sàpiguin que la gent, per la seva seguretat, no hi ha d'anar allà.
2: A la primera hora del programa també comentàvem aquesta pressió que alguns cambrers exerceixen, deixant de fins i tot la targeteta, puntuant bé, si us plau, després quan arribis a casa. O fins i tot a algun taller a mi m'havien arribat a dir, puntua'm amb un 10, si us plau, no de l'1 al 9, perquè això voldrà dir que hi ha alguna cosa que no t'hagi agradat. Doncs posa'm un 10
0: o un 1.
3: És això em sembla una mica boig. Sí, però això vol dir que tenen un jefe, un cap, sí, que els pressiona per aconseguir això.
0: La culpa mai és ni de l'obrer ni del cambrer, oi, Laia?
1: No, però no ho ha de fer tampoc. Dimiteix.
0: Seguiu responent la pregunta al dia, encara que la meitat d'àudio siguin temes off-topic com aquest.
6: He fet un estudi que a les vaques no els agrada estar ajagudes. Els agrada sempre estar dretes. Per tant, quan tu veus una vaca que està estirada a terra o ajaguda, cada cop falta menys perquè s'aixequi.
7: És que no entenc quedar-se al mig del camp una hora parlant entre elles, mirant el públic i no fent res. Per fer això, marxeu al vestidor i s'ha acabat, vale?
3: Vale.
7: Crec que cometen un gran error. Si els he de posar una ressenya, vale? La resta és un 10, però això és un 0. Perquè tenen els nens i nenes histèrics demanant signatures i demanant una foto. Què costa? Vale?
3: Vale,
7: gràcies. Adeu, ho havia de dir.
8: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: que ho fas.
1: Quins aires a divendres ens porta aquesta cançó d'Adam Peralbo i el Comboi? Creieu que es pot anar encaminant també en aquest estrany espai de la cançó de l'estiu?
2: Abans
1: dèiem
2: el... sí, eh?
1: Dèiem el Siderland, dèiem en Adam Peralbo. Quin altre grup hem dit aquests dies?
3: Amb
2: Maduixa. Catarres, també.
3: Amb Maduixa.
2: Diumenge sense drama, amb Maduixa.
1: Ah, per cert, que divendres és el primer... Perdoneu, dilluns serà el primer programa de juny i ja sabeu què vol dir això, segons la tradició experta.
2: Exacte. Que farem un calendari
3: d'advent d'estiu.
1: El calendari d'advent d'estiu. Començarem a obrir les caselletes el dilluns. Ara, però, que ens acostem ja a les 9, 3 minutets per les 9, hem d'obrir una altra cosa molt més significativa.
4: La confessió.
1: La confessió avui és el torn de la Laia. Avui de quina àrea?
3: Avui de l'àrea d'adoctrinament filial.
2: Vinga, sí, bona.
3: Us agrada aquesta.
1: Educar.
3: I la porta és la meva filla, que això us encanta.
2: Perfecte.
3: Vinga, anem ràpid. Sabeu que a moltes escoles es fa ara a final de curs un got talent, bueno, potser a la vostra escola no es fa, a la dels meus fills sí, un got talent, que és que surten els crios a fer espectacles i s'han de puntuar entre ells.
1: Sí, bueno,
3: tot ja
1: sí.
3: Comença fatalíssim.
1: Però cadascú amb la seva virtut, eh?
3: Exacte.
0: I ho feia, però sense puntuar.
1: Ah.
3: Doncs aquí hi ha un jurat, que són unes nenes d'un curs en concret, en tot cas.
1: Vaja!
3: Sí, sí, sí, sí. I la meva filla ha decidit participar-hi aquest any amb un grup de moltes amiguetes, són tipus 8, em sembla. I a mesura que van passant de fase, van canviant la cançó i la coreografia, etc.
1: Ah, és musical, el got talent, eh?
3: Cadascú la seva virtut, elles fan una coreografia musical. I les primeres cançons em sembla que eren una en castellà, la següent en anglès, i un dia li vaig preguntar, escolta, i com és que no feu cançons en català? I uf, jo ho vaig proposar, però se m'ha dit que les cançons en català no triomfen.
1: Massa tard ho vas dir, Laia, això, eh?
3: Sí, sí, sí, no. Jo però vaig deixar un temps així com de marge, saps? Com per aviam si hi havia varietat i tal. Molta confiança. Val, doncs va ser un error i, atenció, se'm va dir la frase... M'han dit que les cançons en català no triomfen.
2: Wow.
3: Allà es va tocar la tecla. Van començar a sonar les sirenes a casa meva.
1: Tard, sí.
3: Exacte. I vaig dir, activem mesura antidiscriminacions lingüístiques. Va caure xapa pertinent.
2: Aquí, a la teva filla?
3: Evidentment.
0: Pobre, quina
3: dir...
0: culpa en té.
3: No, no, no, no. Hem de defensar els teus drets lingüístics. Si algun nen li diguessin que per ser negre no el deixen ballar i que no passaria, no el deixarien passar, doncs això no pot ser, bla, bla, bla, bla, bla. Com que la meva filla feia cara de, mira, mama, jo ja ho he intentat i he fet el que he pogut, vaig dir, tranquil·la, aquí ha arribat la teva mare per salvar-te. Es va procedir automàticament...
1: Salvar la filla i la resta de nens i nenes, que ho tenen tot mal entès.
3: De la discriminació lingüística. Es va procedir a generar un grup de WhatsApp amb les famílies implicades, es va parlar de drets lingüístics, es va dir que hi havia hagut discriminació lingüística, es va dir que això, les nenes de la jurat es veu que no deixaven passar excessivament cançons en català, es va parlar amb les mares de les nenes del jurat.
2: Ara.
0: Mare meva, quin rebombori, tu.
3: I ahir la meva filla em va dir, mama, tranquil·la, perquè avui les he acorralat i ja no sabien què contestar-me.
1: Encerclat, sí.
3: Exacte. Diu, ja m'han dit que potser sí que avui han prejutjat que una cançó en català no passarà.
2: Cantarà en català al final o no?
3: No, no, no. Però és igual, però hem fet la feina.
1: No t'has d'avergonyir de res.
3: No, no, no.
5: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tu i per tu. I amb amor, comencem amb les lletres del Ginestar, amb cançons com aquesta, amb tu i per tu. Aquesta nova hora, a les 9 i 3, l'última de la nostra setmana, aquí a ICAT, als matins, els experts amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: La Laura Grau.
2: Molt bon dia.
0: Amb Sergi Vives.
3: Va, que és divendres.
0: I els oients com l'Alba, que diuen, Laia, molt bé. Ras i curt.
1: Ai, gràcies. Ras i curt,
0: però és això. La resta podeu seguir honorant
1: la... És molt dur la vida del català i la catalana.
0: Sí, sí, podeu honorar la Laia aquí al WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I mira, i també proposes de cançons de l'estiu. L'Anna diu que Toy Pegao de Svetlana,
1: també.
0: És això?
1: Sí, però un moment, comencem-ho dilluns, això, no? Ah, sí, és que tenim un calendari de gent.
3: Pegao, Josep Maria, també.
1: Ja us explicarem les normes. Exacte. Us explicarem les normes de com participar al calendari d'advent per poder...
0: Estiuenc.
1: Estiuenc. Per poder apostar, o com es diu això, fer una juguesca sobre quina serà la cançó de l'estiu 2026.
0: Doncs Anna i companyia, aquest cap de setmana us el passeu pensant quina cançó serà la de l'estiu. Ara, Sergi, ens ocupa la cançó de les 10. Ens tries quatre propostes inspirat en...
4: L'efemèrdida!
3: Un 29 de maig com avui de l'any 1967 naixia a Manchester en Noel Gallagher, dels Oasis.

0: Imagina que era grup de pares de... No, grup...
1: no, no tant, més no? d'amics, eh?
2: Tenia monitors, bastant, també.
1: Monitors i amics bastant friquis d'Oasis, sí.
0: Doncs el gran dels germans Gallagher va ser el compositor i guitarrista d'aquesta històrica banda anglesa que ell mateix va decidir abandonar. Per què? Per discrepàncies i baralles continues amb el seu germà petit, en Liam. Millor els hi ha anat, per exemple, els Ginestar, que escoltàvem fa un moment. Ells no es barallen, doncs es veu que els Gallagher sí. I estaran en tot pel cap, eh?
2: Bueno, també estan uns més deconstruïts que els altres i més treballats, no? També.
0: Jo crec que sí. Sí, com sigui, avui ens ve molt de gust recordar la música d'aquest grup de Manchester, encara que sigui per la seva vinculació amb el Guardiola, i us farem escollir entre quatre de les cançons més conegudes de la banda. La primera, ja la sentiu, és Don't Look Back in Anger, del seu recordat disc What's the Story, Morning Glory, i la segona també la trobem en aquell àlbum.

0: Això que sentim és el tema Wonderwall, el que més escoltes s'acumula de la banda Spotify. El més curiós és que no va ser número 1 a Anglaterra. Ho va ser, per exemple, l'altra cançó que escoltàvem, però aquesta no. La cançó Noel Gallagher la va escriure per la seva dona, tot i que un cop divorciats després va dir no, li havia dedicat un amic imaginari a la meva exdona. Suposo que ni aigua.
1: Saps sí, a tots els artistes diuen això.
0: Sí. Més temes d'Oasis.

0: Tot hit arrels, com sentiu, la cançó amb la que tancava l'àlbum era aquest What's Story Morning Glory, la cançó Champagne Supernova, un tema llarguíssim de 7 minuts i mig de durada, que el seu autor, Noel Gallagher, reconeixia que ben bé no sabia de què anava, però que venia a parlar de la reencarnació. Bueno, saps allò que comença a escriure?
1: Que
0: era
1: un porro de 3 parells de pa,
2: i ja
1: està.
2: Que venia a parlar
0: tal. Exactament això. Tot i això, és un dels preferits dels seguidors d'Oasis, això també sol passar. I acabarem amb Stay By Me,

0: Cançó que trobem al tercer disc de la banda, Be Here Now, un àlbum que va arribar en el moment de més èxit del grup, fet que va dur el disc a ser el que s'ha venut més ràpid de la història del Regne Unit. Stand By Me és segurament la cançó més recordada d'aquell treball dels Oasis, marcat ja per les desavinences i els enfrontaments continus entre els germans. Quatre cançons d'aquesta banda històrica anglesa. Quina voleu que tanqui el programa d'avui? Don't Look Back in Anger, Wonderwall, Champagne Supernova o Stand By Me?
1: Ara per ara la que guanya és Wonderwall i darrere el Don't Look Back in Anger. No, darrere no, acaba d'empatar. Així que hi haurà emoció fins a l'últim moment. Hi ha oients clamant perquè no soni Wonderwall. Ah. Doncs molt, molt fàcil, el que heu de fer és votar,
0: fins a avorrir, és veritat,
1: votar les altres, eh? Però de moment va empatada a la primera posició. A les 10 us punxarem la cançó més clicada i us direm adeu i bon cap de setmana. La Gisela, aquí mateix, el nostre grup d'oients, diu hi hauria d'haver moltes més Laies Vidals a Catalunya i als països catalans.
0: Ara, ara, ara.
2: Gràcies.
1: Bé, més música, anem a Itàlia amb en Damiano David, amb el seu Born with a Broken Heart, i de seguida la Laura, que encararà el següent issue.
3: Noves paraulotes Centennials.
0: Fantàstic, ens encanta això.
3: Hem d'anar a la fin de tant en tant, aquesta.
1: Com ara, a Mulà.

0: Escoltes ICAT.
1: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
2: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
3: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
3: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
5: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: les 9 i 12 minuts. En Raül et pregunta, Sergi, per què no hi ha Park Life a la cançó de les 10, l'enquesta. Clar, són 4 cançons només. Has fet el millor que has pogut.
1: Hem fet de la millor manera possible. Però és veritat.
2: Sempre, pobre,
1: sí,
2: faig.
1: Una altra, molt digna d'aparèixer.
2: Serà que no té cançons exitoses, Oasis? A veure, vull dir que...
0: Mira, en Jordi diu, em sumo a demanar, sisplau, que no soni Wonderwall, emoji de pregar. Bé, doncs vota les altres.
1: Doncs va la cosa empatada,
0: sí,
1: encara, crec.
0: I en Salva diu, acabo de sacrificar el meu vot per Champagne Supernova per votar Don't Look Back in Anger i a veure si no guanya Wonderwall.
1: 38 a 38 ara mateix. Va,
0: doncs la decisió és vostra, oients. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu quina cançó voleu que culmini al programa d'avui. Ara el que ens toca, Laura, és nou lèxic. Lèxic per anar de Centennial.
2: Vinga, ja hem superat tot el tema del vintage, del FOMO, del crash, del mainstream, l'embogiment, el hype, el literal i tot això. Ja sí. No ens ho heu de preguntar més, està integrat a la societat.
0: Laura i la vibra, jo puc anar dient de normal, eh?
2: La vibra, bé, podria entrar en aquesta nova fornada. Oh, no hi ha caigut, però jo crec... Bueno, no fa tant que corre la vibra, no? Entenc. I a mi em fa molt de pal fer aquestes seccions de llenguatge juvenil, tal, no sé què, però és veritat que hi ha una bretxa generacional, que jo a vegades se m'escapen coses en aquest programa o a casa meva sobre taules que penso, ningú està entenent què estic dient. I ja no és només una cosa Centennial, sinó també gent molt addicta digital, gent que viu a internet, perquè a vegades també ho dic en entorns on no hi ha tanta immersió a les xarxes i la gent també se'm queda mirant en plan, què estàs dient? Llavors, jo us faig una mica de cultureta digital aquí i perfecte, generacional, perquè entengueu una mica de què estem parlant. Per exemple, quan parlem de ressaca de zorra, o en català, ressaca de guilla.
3: ¿Qué es la resaca de zorra? Es esa sensación que todo el mundo ha tenido de levantarse el día siguiente, de haber socializado y sentir que uno ha ocupado demasiado espacio, ¿no? Que ha rajado demasiado, ha hablado demasiado, ha estado de más.
4: De más. Ressaca de guilla, en català, gràcies a Juliana Canet, és la traducció. Sí.
2: Entonces, clar, aquest terme va ser encunyat per les noies del Ciberlocutorio, l'Anna Pacheco i l'Andrea Gómez, i llavors ens va agradar tant que també la Juliana ho va traduir al català com a ressaca de guilla.
1: Ressaca de guilla.
2: I em sembla un concepte increïble, sí, que tothom ha sentit alguna vegada. Fins i tot també després parlaven en aquest mateix capítol, que és un dels últims, amb les amigues, amb la Begoña i la Natàlia, em sembla que es diu. Noelia, perdó. Que deien, també hi ha ressaca de sosa, que és quan estàs l'endemà pensant, buai, no vaig donar ni un titular, si és que vaig estar allà com si no hi hagués estat.
0: És que molt millor, perquè el ressaca de guilla també, aquestes suposo que ho hauran comentat també al podcast sencer quan en rajes de la professió, a més, no de gent,
2: no,
0: sinó
2: i expliques la teva vida.
0: Sí, sí, rajada la cremi i l'endemà tens la ressaca de guilla.
2: Rajada gent que després hi caus que són amics, sí, o que tenen en comú, no? I dius, mare de Déu,
0: Jo li dic ressaca de Renard. Laia, tu dius,
2: també està bé, de Renard. Sí. De guilla, però de guilla d'aquestes de pedigrí, no? O que és un renard?
0: És un sinònim.
2: Sí. Molt bé. Més coses, més vocabulari.
0: Va.
2: Ara, a mi una cosa que m'està començant a fer ràbia, però que acabaré integrant perquè sóc així de camaleònica i de venuda, és que en lloc de dir persona alternativa, moderna o rara, s'està com normalitzant dir rare.
1: Rare.
2: Ah, sí? Rare a me.
1: Com si fossis murcià.
2: Sí, aquestes noies doncs, són així rare, tal. Mm. Què collons? És que les meves amigues modernes de Barcelona estan dient això.
1: Ho dius de veritat?
2: Sí, amb una estètica rare.
4: Ah,
2: jo,
4: sí, eh?
2: Però a veure, Jana Jovert, les meves amigues de Ventall Revista, que elles són de modernest. Pareu de dir rare. Però bueno, ja ho estic començant a integrar jo.
1: Oients, dieu rare.
4: És que és un problema, una cosa que no t'agrada...
1: És molt rare dir rare.
4: Una cosa que no t'agrada, la pots acabar incorporant per mimetisme al final. Vull dir que és difícil lluitar-hi.
2: Jo us dic, funciona per descriure com aquesta cosa underground, eh?
0: Si diem fife, podem anar a l'altre extrem, no? Clar. El rare.
1: És que estem dient moltes coses que acaben amb com lore, també, no?
2: Clar, perquè són coses que en realitat són traduccions de l'anglès.
1: Val.
2: Lore, que jo això sí que ho faig servir molt, vindria a ser el context, l'univers, no? Per exemple, el lore dels experts, sí, doncs la cançó de les 10, el miniquiz, això és el lore dels experts.
4: Sí. Clar.
2: Llavors hi ha coses que ja penses, ai, això és tant d'aquest lore que...
1: Acabes dient rare. Clar, és com una evolució.
0: De fet, és curiós, Laura, que fa escassos minuts has dit la paraula sidequest, i mola perquè sidequest o lore ja fa 20 anys que es feien, en el món dels videojocs es feia servir cada dia, no?
2: Clar,
0: i ara ha saltat el...
2: Sí.
0: També la gent fa servir respawn de vegades, quan tornes a sortir amb un shooter, quan
1: et dispares... Sí, també ho has sentit, respawn.
0: Pues, respawn, lore i sidequest, gent que no ha jugat al Counter-Strike ni sap què és, ara ho fa com la Laura, i ara ho fa servir de normal.
2: Ara se m'estan acollint de noves que no havia apuntat, però que també m'han sorprès.
1: Per exemple?
2: L'altre dia un amic meu va dir el permalike, i jo, perma què? I ara se li està afegint el prefix perma a tot el que li sembla com que és crònic, no?
1: Rollo permafrost.
2: Ah.
4: Clar, és permanent, no?
0: O permagel.
2: Diu, estàvem parlant de gent que tira like a tot, no? A totes les històries. Ah. I diu, a tal persona, perma like. I jo, què? O sigui, de cop i volta hem d'integrar això, també.
0: A tal artista, perma fueguitos. Cada story que pengi.
1: No, fueguitos no s'han de fer. Ens ho va dir la...
2: No, feu fueguitos. Va, anem a la següent. Arriba sempre molta pressa.
0: A mi m'emporta un i avall. Per cert, segurament no ens escoltaves, però passa que aquests dies, abans que arribessis on haver marxat, una oient ens demanava, no sé què diu la Laura Grau cada cop que es refereix als jueguitos. Quins jueguitos són? Diu, per què no hem de fer jueguitos? I li vam dir, no,
1: són jueguitos.
2: Tant, parlo de jueguitos?
1: Sempre una mica sí.
2: Mare meva, estic fatal.
1: O és possible que com que vas sonant als separadors del programa, doncs va sonant això dels jueguitos.
2: Doncs aquí, en aquesta cançó de Camila, els tallets parlen de que la Camila l'acaba engaliant. Mira, de fet ho acaba de dir.
0: És com engalipar.
2: Jo era una cosa que no tenia gaire controlada.
1: Engaliar.
2: És enredar-te. És endur-te't... O sigui, emportar-se't de festa, fer-te llargar la nit, tal. Jo no tenia gens controlat i vaig pensar, ho hem posat aquí perquè rima, potser... I de cop i volta molts amics meus ho van començar a dir o ja ho deien. Caram. I vaig pensar, ah, vale, això és un tema, això de engaliada. Està bé perquè és català. Sí, vull dir que no és un terme exportat de l'anglès com tota la resta.
0: Engalipar ja es deia, no, Laia? Jo...
4: Sí, és que no sé quin és el correcte, eh? Engalipar, engatussar, no sé.
0: Jo sempre he dit, no anava a sortir i m'engalipí. Jo ho dic. Per tant, també, engalipar o engaliar.
2: Sí, no ho sé. Jo, ja
4: vaig
2: embolicar,
4: em vaig enredar.
2: No havia sentit gaire i ara de cop i volta està pujant això. Un altre concepte que heu de començar a dominar és, que això jo crec que és més lògic, però és veritat que a vegades ho dic a casa meva i no m'entenen, que és que una cosa sigui de nínxol. Al món de la comunicació jo crec que ho diem molt, però fora no tant i no s'entén. Què vol dir que sigui un contingut de nínxol? Doncs que és un contingut dirigit a una audiència molt concreta que, per exemple, és molt friqui de, jo què sé, la música rock. Doncs és un contingut de nínxol.
1: És veritat que en el món de la comunicació ho utilitzem moltíssim, sí, però molt. Clar, fora d'aquí potser diuen que hem estat parlant de morts, què estan dient?
2: Clar,
1: no?
2: El món de la comunicació ja es feia servir perquè els programes cadascun té el seu nínxol d'audiència, però clar, en el contingut digital traspassa molt més enllà dels programes d'entreteniment clàssics de televisió o de ràdio i la gent ho està començant a dir molt i clar, no s'entén si no s'explica.
1: A més, és un contingut que dins del món de la comunicació, com a curiositat, hem de dir que abans es deia pejorativament, això és molt de nínxol, i ara en canvi...
2: Ara
1: quan una cosa és de nínxol és bona.
2: Ara és bo perquè
1: sap quin és el seu públic.
2: Bueno, perquè el nínxol està de moda. Heu d'escoltar més a la Mar Vallverdú de Ràdio Noia, que ella porta dient-ho 800 anys, que ara torna el nínxol, el nínxol. Intentar ser mainstream ja fa molt de pal. Sí. De fet, ara jo crec que seria dolent fer una cosa mainstream, perquè vol dir que és una cosa molt neutral,
1: banal,
2: poc autèntica, blanca.
1: Sí.
2: I en canvi, quan fas contingut de nínxol, tindràs menys gent, però tindràs bona gent. Seguim. Quatre cosetes que sí que són pura exportació de l'anglès, però és que jo no puc parar de dir-les, em sap molt de greu. Tot és hot.
1: Tot és hot.
2: Jo ja sé que ho dic molt en aquest programa, però és que ho dic molt a la meva vida, també.
1: Estàs molt hot últimament, tu.
2: Sou hot, a tothom li dic. Però, a més, sense que sigui una cosa d'insinuació sexual, a vegades sí que li he dit a algú, vas molt hot, i llavors jo sé que sí que estic tirant la canya, entén-me. Però a vegades, jo què sé, algú em passa un podcast que és boníssim i li dic hot.
4: Extensiu, això,
2: algú fa una proposta. Ei, anem aquest cap de setmana a la platja. Hot.
1: Tenia un amic que volia convertir aquest hot en mel. Això és mel.
4: Ah, també.
2: Sí, però no, crec que no. Que fos en català, però és que hot té com una fonètica que hi ha...
1: Sí.
2: És com gilipolles, saps? És el mateix fonema.
0: De fet, quan he dit abans la història fallida del registre civil, m'has dit no sé si hot o top.
2: Clar, és que el següent que tinc apuntat és que ha tornat al top.
1: Ha tornat al top.
2: Jo tenia una sensació de que havia sigut una cosa molt 2020, 2018, que vam començar a dir això, top, top, és molt top, tal, no sé què. I o bé es va quedar i va quedar una mica enterrat i ara ha tornat a ressorgir, o bé ha tornat al top. Vull dir, no paro de sentir top.
1: El LOL també?
2: El LOL per escrit, et diria. No. Així verbalment jo no et diria, ah, Sergi, LOL.
1: Val.
2: No? Bueno, a mi em semblaria estrany. Potser els adolescents ho diuen i jo ja sóc gran.
1: Clar.
2: I una altra cosa que dic molt sovint és flop.
1: Flop.
2: Flop, això... Un
4: ha
2: flop.
4: Sigut molt flop, és un... que ha fracassat.
1: Ha
4: no?
2: Totalment. Aquella festa, flop.
0: Era un fail, el que abans era un fail.
2: Era un fail, ara és un flop.
4: Un bluff.
2: Sí, sí, sí. Això es va popularitzar quan hi va haver algunes artistes que van entrar com a la seva flopera, que es deia, no? Que era com, vale, està començant a fer música molt dolenta i ha fet tonteries. I deies, no sé, la Britney Spears està a la seva flopera. I ara ja tot és flop. Simplement amb el flop, flopejar, fins i tot, així fent el verb en català. Heu de saber que això s'està fent servir us recomano només que ho apliqueu quan surti natural i quan ja hagueu entès totalment què vol dir el concepte.
4: Exacte.
2: No ho forceu, no, no ho forceu, perquè llavors això fa molta vergonya.
1: Ni uniu 5 en una mateixa frase, que aleshores ja...
2: No, ni se us acudeixi posar un enunciat d'un examen, si sou mestres, totes aquestes coses.
0: Mira, podem sentir un àudio d'un oient que ens estava hackejant el programa? És en Ferran, que ens envia això.
5: 100.000 dinintilitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitz
1: bona, és bona.
0: És bo.
1: Ser nínxol, ser dels experts, és bo.
0: Ah, adéu, Laura Grau.
2: Adéu, mama, t'havia gustat. Tothom havia gustat.
0: Tothom, aquesta gent que dieu, que no són pocs, Laura, que avui diuen al grup de WhatsApp, avui tili-tribilli, doncs sigues conseqüent, perquè no estàs fent res, i vés a Via Augusta, sí?
2: De teletreballar a Via Augusta, convocatòria.
0: Gràcies, adéu.
2: Adéu.

0: M'encanta aquesta nova sonoritat de les al·lèrgiques del pol·len. Busqueu-la, aquesta cançó, com Apocalipsi Now, igual que la pel·lícula, i podreu entrar en aquesta atmosfera de guiris i expats. És la fi, és el col·lapse. 5 minuts perquè siguin 9:45 del matí. Seguim amb vosaltres aquí a ICAT, ara amb més plans pel cap de setmana, que ja comença.
1: Sóc el Thomas. Les cames ja no em responen. Només vull jugar amb els meus germans.
0: Ara, de seguida, després de les notícies, després del punt de 9:45, vindrà l'Alfons Gorina amb les seves crítiques a les novetats que avui arriben a la cartellera, però Laia no ens hauria de passar per alt. També una nova estrena familiar en català, la pel·lícula Flick, que s'escriu Fleak, una pel·li de Finlàndia d'animació, amb aventura, humor i un protagonista que és un nen d'11 anys que va amb cadira de rodes.
2: Sí, ho sentíem, el tràiler, que diu les cames no em responen. És xulo perquè la pel·li està plena d'aventures i normalitza al final la quotidianitat d'un nen que efectivament té una discapacitat i a més la té, diguéssim, de sobte perquè ha tingut un accident. A més, l'equip creatiu de la pel·lícula va anar a buscar el testimoni de criatures que s'havien trobat en situacions semblants a la del protagonista per inspirar-se, i això li ha donat molta dosi, doncs, de versemblança i de realitat. A la pel·lícula, el nen, una mica la via d'escapament que té per adaptar-se a la seva nova realitat és que coneix un ésser fantàstic que l'ajudarà a anar superant tots aquests reptes i també, sobretot, les pròpies pors davant d'aquesta nova situació a què s'ha d'enfrontar. Molt xula i molt sensible, sobretot.
3: I ara parlem de circ.
2: Sí, perquè torna al festival Pell de Garito a Cardedeu aquest cap de setmana, que aposta per una escena contemporània de les arts escèniques i en aquest cas es fixa especialment en el petit i mitjà format en diverses, doncs això, infraestructures tant a dins com a fora, tant a l'interior com a l'exterior. I trobareu, doncs, des d'un pallasso sol davant del seu públic, però també la companyia Escarlata, que porta un espectacle que es diu Ròduls i Cigrons, que és un muntatge així ben coral sobre el circ contemporani. També hi ha un duo francès que treballa de manera... M'ha interessat molt això, un espectacle a partir de la coreografia amb moltes ombres i jugant molt amb la llum, però sempre a partir de les coreografies diferents que porten a damunt de l'escenari. Són diferents espectacles per diferents tipus de públic, marquen molt, per exemple, l'edat del públic interessat, i això també fa, doncs, que sàpigues molt bé, o millor, què vas a veure i que pugui ser, doncs, això, per públics més interessats en allò concret. Molt interessant, també.
0: I anem ara a Mataró per parlar del Panòptic, el Festival de Cinema i Arts Visuals, que tenim també ja en marxa.
2: Doncs sí, és una nova reflexió sobre l'humor digital, 4 dies plens de propostes. En Roc Domingo és un dels codirectors del Panòptic i explica per què s'ha escollit el tema central d'aquesta 8a edició.
4: Ens interessava veure com l'humor ha sigut un llenguatge que s'ha transformat radicalment en el context de l'àmbit digital, sigui perquè s'ha expandit a través del mem o que ha explorat noves formes de l'absurd fins a arribar al shitposting.
0: M'he mirat la programació, hi ha algun dels tiktokers més absurds i extrems, com un que es diu Whis Problema, bueno, els que em tenen més captivats.
2: Va, és que va d'això, justament, hem de buscar el que és més tendència a les xarxes i tot això, el que és més central en el tema de l'humor a internet.
0: I ara parlem de teatre.
2: La companyia Sixto Paz va estrenar ahir La Promesa, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro. És una obra que es planteja en què es converteixen els somnis d'infantesa quan ens fem grans. És el Teatre Borràs i és això, una comèdia sobre l'amistat, el pas del temps, la nostàlgia. I trobareu cares conegudes com la Mercè Martínez, la Carol Rovira, l'Eduard Buch o el Marc Rodríguez. Ens situa l'obra en una festa temàtica dels anys 90 on els convidats han de resoldre un joc de pistes per salvar la vida, però també s'hauran de retrobar amb la promesa que es van fer ells mateixos quan eren joves. Es diu La Promesa i la teniu al Teatre Borràs.
5: Així sona Els Experts.
6: Per exemple, els sarments, que són les branques de la vinya. Llavors hi ha els pàmpols, que són els noms que reben les fulles. O la branqueta que queda al mig del raïm, que es diu rapa.
7: Jo, tots aquests que acaba de dir, el serpent... No, el sarment. El pàmpol.
2: Hi ha la serra de pàmpols... que jo crec que ve d'aquí, no? Perquè és una serra que està tota plena de vinyes.
7: Jo també, serra, ens diuen que la serra es diu Pàndols.
2: Ah, Pàndols, perdó.
0: Té nom de licor de la terra, torna-ho a dir, digue'm en un.
6: Sarment.
0: Un licor, licor de pàmpol, licor de sarment.
7: Sarment.
0: Sarment,
8: no. Mare de Déu, tu.
6: Que esteu fatal. Vindrà personalment la gent del Penedès aquí a matar-vos.
9: Tanto me cago en Déu perquè us fotré mal a tots, eh?
5: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: D'aquí 10 segons, seran 9:45 del matí. Avui és divendres, dia 29, i també ens hem de despertar actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui?
2: Que la consellera d'Educació es mostra sorpresa per la negativa sindical a l'última oferta d'increment salarial de 400 euros mensuals en 4 anys. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Recordem que d'aquí a mitja hora ha de començar una nova reunió negociadora amb els sindicats. Avui, per cert, hi ha vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. En plana internacional, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania, que ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Romania qualifica els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. La Unió Europea avisa que prepara un nou paquet de sancions, de fet, el número 21. D'altra banda, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. A Madrid, Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i també la pressió perquè convoqui eleccions. Des del PSC, Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada per diversos ministres del PSOE i apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez. I acabo explicant-vos que el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas, compromesa per al PP. Asseguren que se'n van assabentar per la premsa.
0: Les 9:31, Anna, que no t'esperaves saber avui?
2: Que el Washington Post ha publicat en les últimes hores que podrien circular bitllets amb la cara de Donald Trump. Es veu que funcionaris de la Casa Blanca estan pressionant l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llenci un nou bitllet de $250 amb el retrat de Donald Trump. La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant doncs caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer als bitllets han de ser mortes. El bitllet de $250 commemoraria els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
0: I ara el titular d'esports.
2: El Barça té previst anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada que ve, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle, i de fet el club blaugrana també presentaria una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle, i el Girona també confirma que Michel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades i el seu nou destí doncs, seria l'Ajax d'Amsterdam.
0: I quin temps serà avui? Més calor?
2: Sí, avui és el segon dia d'ambient tòrrid en general a tot el país. De fet, una gran calorada dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30 graus. Dissabte serà un dia de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre i que, de fet, doncs baixaran entre 2 i 4 graus. Diumenge repetirem un matí estable, però a la tarda hi pot haver ruixats en alguns punts del Pirineu, la Catalunya central i les comarques del nord-est.
0: Ara passa en 3 minuts de 9:45. De seguida arriba l'Alfons Gorina amb les estrenes avui als cinemes. Atenció, Laia, Shippeo, a pel·li, Història d'amor, Noi Noia, Zendaya i Robert Pattinson. Val? Una pel·li que es diu The Drama, que estan a punt de casar-se, però la boda perilla, ja veuràs.
2: Ai, però que dic coses dramàtiques, ara em fan molta mandra, eh?
0: Ara la... No, ja veuràs, que té els seus punts a...
2: Que sigui més còmica, sisplau.
0: Sí. Ara la Julia Moment, que ens canta Ens hem fet grans, i de seguida les pel·lis.

0: Escoltes ICAT.
1: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3cat en viu. Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Alfons Gorina.
2: És divendres, és dia de cinema, per tant, dia de fruir de les crítiques cinematogràfiques que ens porta cada setmana l'Alfons Gorina. Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Amb les pel·lis que arriben avui noves a sales. Alfons, ja saps que a vegades fem bromes comentant coses tan banals com el pòster, mira qui surt, o el tràiler em va fer pensar que no sé què. Ara aniré encara més a baix.
3: Ui.
2: Que són aquelles com teles promocionals que posen a les portes de vidre dels cinemes. Allò que quan entres ja hi ha un adhesiu d'un pòster. És que jo fa setmanes que cada cop que vaig al cine dic, ostres, la Zendaya i en Robert Pattinson. I mira, el truc de màrqueting, de posar adhesius gegants als vidres, m'ha fet pensar, ostres, aquesta pel·li estarà bé, jo vull veure si s'enrotllen. Doncs aquesta pel·li avui s'estrena i és el drama.
4: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. What stories are you
5: going to
4: do?
5: What do you mean, my speech?
2: I al fons ens l'has posada la primera, així que no és només el reclam ell i ella que jo pugui caure de quatre potes. És alguna cosa més, aquesta pel·li, el drama?
3: Sí, a veure, està bé la pel·lícula. Realment el que passa és que conté un gran secret, aquest drama, que no puc explicar, però sí que et puc dir que és una parella jove, guapa, rica, de Nova York, ho té tot, aparentment, famílies de classe alta, que són el Robert Pattinson i la Zendaya, i s'estan a punt de casar. I decideixen fer un joc amb uns amics seus, els amics de més confiança, i diuen, va, abans de casar-vos heu de treure tots els secrets que teniu a les vostres vides. No hi pot haver secrets entre vosaltres.
2: Sí, secrets entre ells, no de cara fora de la parella.
3: Són quatre amics, doncs cadascú dirà el secret més important que té per allò de...
2: És com un jo mai.
3: Exacte. Sí. I què passa? Que surten secrets tan foscos que, de cop, tot comença a trontollar i la boda pot ser que se celebri o no, tindrà conseqüències gravíssimes. Tot això vestit de comèdia negra i esbojarrada total, i amb un paper del Robert Pattinson i la Zendaya, els dos estan realment molt bé, per tant jo crec que et satisfarà perquè és una pel·lícula, primer això, que té un misteri i després les conseqüències són bastant divertides, a més.
2: I veig que una de les amigues és l'actriu Lana Haim, que la recordareu de Licorice Pizza, que feia molta gràcia. Ah, en segueix fent aquí?
3: Sí, és la millor amiga, no?
2: Sí,
3: és de la Zendaya, efectivament, i que es veurà especialment afectada pel secret de la seva amiga, i per tant també una amistat que trontolla de manera important quan sorgeixi, aquest secret.
2: Hem començat amb el drama i ara continuem amb Mallorca Confidencial.
6: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
7: ¿Es verdad que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
2: Mallorca Confidencial, que jo ja he vist imatges prèvies i jo no dubtava que Lolita tingués moltes habilitats, així com els actors i actrius han de tenir habilitats, però no me l'esperava parlant en mallorquí. No és un català impostat o un mallorquí impostat. No, li han dit fes de traficant gitana de Mallorca en aquesta pel·li de traficants i la clava bastant, almenys pel que fa a tema llengua.
3: Sí, sens dubte. És que la Lolita s'hauria de prodigar més pel cinema. Ha fet molt poques pel·lícules i és un talentazo, és un artista com tota la seva família, no? I la veritat és que així...
2: Diem Lolita Secas, és Lolita Flores, que també sembla que sigui la nostra amiga, però vaja, sí, sí, la Lolita Flores, sí, sí, cantant i actriu, sí.
3: Té un punt de partida, com tu dius, superatractiu, perquè fa del personatge que va ser la Paca, és un personatge aquí que li diuen la Xussa, és diferent, eh? O sigui, és una mica de ficció, però hi havia una gran matriarca gitana a Mallorca traficant de drogues, que es deia la Paca, i ella ve a fer un personatge inspirat en aquest, no? I la veritat és que està molt bé aquesta part, però gairebé et diria que en funciona més el que és la vida familiar, la vida d'aquest clan, la vida del barri, per entendre'ns, no?, d'aquesta canyada, que no pas la subtrama de les drogues, la subtrama immobiliària, perquè també hi ha un tema d'allò, una Mallorca, que és, perquè això és a principis del 2000, però no és ara mateix. Sinó...
2: Però vaja, hi ha una transformació, ja es veu.
3: Clar, però era el moment del boom immobiliari, el moment que tothom volia construir, que Mallorca estava creixent moltíssim i, per tant, necessitaven també els barris dels gitanos per seguir creixent, i comença aquí una guerra entre delinqüents de traje i corbata, per entendre'ns, amb delinqüents de carrer. I bé, és interessant, però ja et dic, a mi m'agrada més la pel·lícula com a pel·lícula costumbrista gairebé, que no com la seva trama criminal. També crec que està una mica massa desaprofitada la Lolita, que podria sortir més.
2: Sí,
3: sí, els protagonistes més aviat són uns altres, malgrat que ella sigui el reclam mediàtic de la pel·lícula.
2: Doncs, si us ha cridat, aquesta es titula Mallorca Confidencial.
5: Ganaré. Haré història.
8: Sí, sí.
9: I Rubén, que aprieta mucho para el campeonato, ¿o qué?
10: Venga, venga, venga.
2: I ara una pel·li catalana que, mira, com a reclams, ja et dic que tot el que fa l'Àlex Brendemil sempre m'atrau.

0: noia fins molt endavant, perquè pensen que tot és un problema de com li està afectant tant d'entrenament, és a dir, tots els problemes psicològics que comporta aquesta pressió tan forta, no?
1: No, n'hi ha un més, que és la malaltia, directament.
0: Sí, sí, per tant, tens dos problemes, si vols, no? El problema dels esports i el problema de les malalties mentals. Com tu deies, hi ha la Marina Salas, que és la germana d'aquesta protagonista.
1: Que de fet, és que no hi dic qui és, perquè és que no la conec, eh? No. Alba Sáez és la protagonista, diguem-ho.
0: Sí,
1: què tal?
0: Sí, sí, és el gran descobriment d'aquesta pel·lícula. Clar, l'han triat a mig camí entre les seves capacitats interpretatives, les seves capacitats físiques, perquè ha de córrer molt, va estar un any entrenant per poder fer aquesta pel·lícula, i la veritat és que ella està espectacular. També la Marina Salas i l'Àlex Brendemühl, que és el pare, i que són el nucli familiar que intenten entendre i ajudar aquesta noia en un moment tan crític de la seva vida. És una pel·lícula dura, però molt, molt seca, molt austera. Saps què et vull dir? Molt al gra, mostrar-te la malaltia. És una pel·lícula de debut molt, molt potent, jo crec.
1: Doncs quedeu-vos amb el títol Corredora, i si a més podem fer un descobriment, doncs també apunteu-vos al nom de la protagonista, l'actriu Alba Sáez.
2: ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
1: I la cara, hem obert la cara, hem obert la porta, es diu A la cara, i apareix Manolo Solo, que sempre fa gràcia.
0: Sí.
1: Bueno, fa gràcia fins i tot quan ha de fer por.
0: Sí, aquí més que por fa molta llàstima, no?
1: Sí?
0: Perquè, sí, es diu, la pel·lícula es diu A la cara, és molt interessant també aquesta pel·lícula, perquè parla de la impunitat que hi ha ara mateix en el món a través de les xarxes socials. I es diu A la cara perquè, bàsicament, és un senyor que està amargat i es dedica tot el dia a Twitter a destrossar a la gent que no li cau bé.
1: I a Facebook, segurament. També, sí.
0: A Facebook, segurament, també, ara no recordo quina xarxa era, però vaja, i fins que una periodista de renom, diguéssim, cansada de les faltes de respecte d'aquest senyor, se'n va a visitar-lo i li diu: ara vostè em diu a la cara tot allò que m'està dient per les xarxes. I a partir d'aquí neix una relació curiosa entre els dos, perquè ella està fugint d'un passat que no puc ara comentar, ell òbviament també és una persona molt ferida per aquestes coses, i diguem, són dues persones molt solitàries, destinades a trobar-se en un moment molt dolorós de la seva vida.
1: És a dir, és d'aquelles pel·lis de dos personatges en principi allunyats, però no tant, tots tenen les seves mancances.
0: No sé si vas veure Una quinta portuguesa quan la va estrenar el Manolo Solo, precisament.
1: Sí, que Manolo Solo s'anava a Portugal
0: I de cop acabava instal·lat a la casa d'una senyora.
1: I suplantava una identitat perquè volia canviar de vida. Sí,
0: sí, això no és exactament així, però només et diré que aquesta senyora, per circumstàncies, li llogarà una habitació a la casa de Manolo Solo, és a dir, hi ha com un petit intercanvi de papers. I aquella era més en plan romàntic i comèdia, aquesta és molt dramàtica, però té alguna cosa similar, això.
1: I acabem amb una pel·li coreana, crec que podem dir La cita anual, perquè el seu director no para d'estrenar pel·lis.
0: Exacte.
1: Que és en Hong Sang-soo.
3: 아니 그러지 말고 그러면은 시 하나만 들려줘봐요. 요즘 뭐 쓰신 거 뭐.
1: Hong Sang-soo, el cineasta coreà dels més honorats per la crítica del seu país. Mira, aquesta la vaig veure al Festival de Cinema d'Autor i em molaria dir, aquí a Barcelona, fa unes setmanes, m'agradaria dir que per la gent que potser no s'hi acabi de llançar perquè li semblen com lentes o de persones parlant tot el metratge, aquesta encara té un puntet de més divertit de l'habitual, així que em va agradar bastant. Què te dice esa naturaleza?
0: Sí, jo t'anava a dir, tu estàs segur que vas veure aquesta pel·lícula? Perquè potser vas veure l'anterior o la següent i no ho saps, eh?
1: Se t'assembla... Sí que l'anterior era tota l'estona tres persones parlant mentre dinen o sopen, i aquí també, però almenys hi ha una escena de cotxe al principi que fa riure. Sí,
0: sí, però vaja, és... Sí, sí, no, clar, és Hong Sang-soo de manual en aquesta pel·lícula. Jo penso, realment, ja passa totalment de pensar algun tipus d'argument o cosa important. No, no, simplement una filla i la seva parella visitant la casa dels pares.
1: Per això dic que aquí hi ha bromes de sogre i gendre,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: això sí que és nou.
0: I a partir d'aquí, res, doncs el que ell li agrada, sobre taules, regades amb alcohol, amb menjar i converses sobre la vida, amb més o menys humor, amb personatges una mica delirants a vegades. L'actor que fa de pare és el de sempre, és el que surt a les seves 8 pel·lícules anuals, per entendre'ns, i vaja, és un Hong Sang-soo. Jo crec que tens raó, que és una... Si algú, pel que sigui, encara no l'ha descobert i va parar, de cop dirà: ostres, doncs mira, aquesta és molt agradable, realment, de veure, jo crec.
1: A més, una escena, una pel·li on que la primera escena arriba noi i noia a conèixer el sogre, que fa 3 anys que estan junts i encara no havien gosat anar a casa del sogre, que té un cassoplon i un supercotxe, i arriba el nòvio, i el primer que diu al sogre és: aquest és el teu cotxe?
0: Sí, sí.
1: I després li diu, òbviament, a què et dediques? I ell diu: poeta.
0: Soc poeta, sí, sí.

0: que és com, sí, és com per entendre'ns los padres de ella, eh? És com Robert De Niro.
1: Pot ser bona porta d'entrada per Hong Sang-soo, sí que pot ser, eh?
0: Sí, sí, sí, jo crec que sí, que és una pel·lícula, n'ha fet d'altres una mica més estranyes, si vols, no? Conceptualment, aquesta és un Hong Sang-soo bàsic que hauria d'agradar als seus fans i a la gent que hi vagi per primera vegada.
1: Gràcies, Alfons, i la setmana que ve més pel·lis.
0: A vosaltres, adéu. Fins ara.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Com el que es digui l'Aia, que feia en classe de què?
1: Història.
0: Història. Història. Li tocava el cul. Consentidament, eh? És de coses d'incita i d'arbustos. Els Manel, amb el seu benvolgut, una cançó, ja podem dir que és eterna, no?
2: Home,
1: home.
0: És possible que algun dia la vida l'oblidem.
1: És tan bona, aquesta cançó.
0: Ben dit, Laia. Ara, les veus dels oients. Les 9:52, mai marxem sense abans oferir-vos el nostre recull dels millors àudios que han caigut al llarg del matí. Avui que parlem de ressenyes a internet. En feu, quan marxeu d'un lloc, bones, dolentes, us vengeu? Mireu les ressenyes abans d'anar-hi. Algun establiment us han pressionat per deixar-ne de bones?
3: Bon dia, expert. Us recomano... espera, que està aquí, està sonant per la ràdio també. Recomano que aneu a menjar algun restaurant sense mirar internet ni ressenyes, sense saber el menú, sense saber els plats. És una experiència brutal avui dia. Apa, així ja us n'oblideu de totes aquestes coses.
4: Hola, experts i expertes. Solament faig ressenyes dolentes quan un producte ha sigut nefast i jo, per no haver vist una ressenya dolenta avisant-me de la qüestió, he pillat. Jo recordo una ressenya bona que vaig intentar fer a un hotel rus, bueno, justament a un recepcionista de l'hotel rus, que l'home ens va portar, no parava de donar les ampolles, bueno, copes de cava, ossets de peluix, que ens els entrava a l'habitació, tovalloles, llibretes... I al final diu, ja em sap greu que ens cuidis tan bé. Diu, per fer-nos una ressenya en aquesta web en rus, no sé què aguanto. I bueno, la intenció es va posar, però no sé si la ressenya va funcionar.
5: Soc dels que quan vam a un restaurant treu fotos i fa ressenyes. Normalment sóc benèvol, acostumo a ser educat i poso normalment bones ressenyes. Si no pot ser bona ressenya perquè considero que el restaurant no ho val, no faig ressenyes. Com diuen els savis, s'elogia en públic i es critica en privat. Un petó, salut i república.
6: Bon dia, ara estava escoltant la ràdio i ha sonat una cançó de la Loud Deep Bang.
7: Sí, molt bé.
0: És divendres, per tant, de cafè resum dels millors moments de la setmana. En el número 4, la Novèlia de l'Amèlia. Un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la Novèlia Amèlia de les Camèlies.
8: Ui, això serà un lío.
0: En el número 3, la Laia ja sabia que el Pep era gran.
1: També va fer-li una felicitació al campió de l'NBA, al Michael Jordan. Va fer una felicitació també.
0: Carai, tu.
1: De per la seva trajectòria. No, tot superfort. Però el més fort és que la
0: deu
1: part...
0: Deu ser important aquest en Pep Guardiola, no?
1: A veure, és que jo fa dies que us ho dic. A veure, és que jo fa dies que us ho dic. I és que hi va anar Mishima, allà.
0: L'escriptor?
1: No, el grup. I van tocar, tot torna a començar i, clar, el van emocionar.
0: M'estàs que
1: van...
0: dient que van sí. tocar en català davant sí. de Mimbil, en anglès us devien pensar...
1: Que és que el Pep no té nom.
0: En el número 2, la Laura Grau se'ns empana.
9: Ah, ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
1: Ah, sí, som-hi, perdó, m'he parat.
10: Mare de Déu.
1: Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
11: Molt bé. El número...
0: Vinga, home, va, home, va! Avui va al ralentí, la Laura,
11: sí,
0: trobo.
11: Sí, no, estic molt empanada, nois.
12: Gràcies i ànimos.
0: I en el número 1, el tren de la Ludwig, que tothom sap. Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com et dius?
1: Laia...
9: No, és a dir, no. Em dic Xavier.
1: Em dic Xavier.
0: I què veus?
1: Ginebra amb cola.
9: Amb Coca-Cola.
1: Amb Coca-Cola.
0: Això està molt transparent.
1: Doncs deu ser Ginebra sola. Sí.
0: Avui, però, la cançó guanyadora no és de la Ludwig, sinó dels Oasis. Avui us fem escollir entre quatre dels seus temes i ha guanyat Don't Look Back in Anger.
9: Per cert, en Ferran deia que aquest oient que es queixava que no havíem inclòs Parklife. Diu en Ferran, és que és de Blur, eh? Parklife.
0: Ah,
9: o sigui, no ens hem adonat ni de l'error.
0: No.
9: Aquí, oients, som centennials i no coneixem aquests grups de simonònics. Ho sentim molt. Ja dilluns ja tornem amb la Batguia i el Batbani de Normal. Bon cap de setmana curt, Laia.
0: Bon cap de setmana,
1: Roger.
9: Adéu, Sergi. Adéu, oients.
0: Adéu a tothom.

10 i 4 minuts, què tal? Aquí seguim després dels experts sacsejant aquest matí del divendres 29 de maig amb Nemo i també amb la família dels 31 fam.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot?
2: Sí a tot.
3: Sí a tot.
4: Sí a tot.
5: Sí a tot.
6: Ja disponible a la plataforma 3CAT. Escoltes, ICAT.

matí de temperatures altíssimes i aquí seguim, tot va tirant amb la proposta de la Jules i també amb els quilòmetres zero. Aquesta és la felicitat va de cara.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat.

una altra de les creacions d'aquest duet que arriba des de Barcelona. Ells són Iglú. I en 5 minuts arribem a 11:15. No volem que s'acabi. Tenim moltíssima música per endavant. Ara amb Petit Ibèric.

bany de nostàlgia també amb aquesta icona del hip-hop al costat de Miguel, DJ Premier, Full Loving You. I ara repassem aquesta dècada i mitja dels Blau Mood.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'iCat.
2: S'acosta la calor i els artistes a casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

omplim de música aquest matí del divendres amb Lolo Zuai, melodies que et conviden a deixar-se portar i d'altres que enganxen a la primera que les escoltes, com aquesta de Mamaduixa.

Des de Girona, així com ens proposa també l'avançament del seu nou treball a ritme de Loca, la Laura Gués. Baixem revolucions els propers minuts al costat de, del gas.

segon dia del pic de calor amb temperatures de ple estiu. Per fi divendres, que passem amb companyia de Dre, amb aquest Skin, amb Bons i també amb Sisa. Set the day.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
2: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a iCat.
3: M'has d'explicar.
4: Què és el que vols que expliqui?
3: El que va passar la nit de Sant Joan.
5: Sense consentiment. És agressió, tia.
6: Llavors hem d'anar als Mossos.
7: Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
0: Escoltes, iCat.

de setmana farcit de concerts, avui a l'Harmònix d'Òdena i demà a Lleida. Era la proposta de la Bru i anem a posar-hi també una altra de la Sofia Càmara.

la magia la tiene tú. Nova batxata que arriba mans d'aquesta gent són la Flashy Ice Cream. Cap de setmana a la vista i posats a imaginar, com diuen ells, amb sonoritats que ens transporten directes a la platja amb

És el so i la veu força reconeixible de la Batgirl, l'Alba Farello, que passarà el proper dijous pel Primavera Sound. Seguim amb més música en aquest últim divendres del mes de maig amb The Avid Brothers. There ain't no man.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi.
3: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.
2: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. M'he cansat.

Encarem el cap de setmana amb la proposta de Paul Russell i el seu enganxós Carrot Cake i també amb el My House. Et convidem a gaudir d'aquesta dona, és Alessia Cara.

Traduït pel mite de Calypso, és Guitarrica de la Fuente, a punt per passar pel Primavera Sound. Ho farà el proper 3 de juny i Gaula ho farà el dia 5.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant del Primavera Sound, perquè queda menys d'una setmana perquè Barcelona arrenqui una nova edició del festival. I atenció, des d'ICAT us acostarem a alguns dels concerts més destacats del Primavera Sound, com per exemple The Cure. Thursday, I don't care about you.
2: La banda britànica, formada a finals dels 80, torna al Primavera 14 anys després de marcar el rècord del concert més llarg del festival l'any 2012, amb més de 3 hores d'espectacle. Els podreu sentir en directe a l'antena d'ICAT d'aquí a una setmana justa, a partir d'un quart d'11 de la nit, però no seran els únics que us oferirem, perquè també podreu sentir a ICAT l'actuació de The XX. Ai, ai, ai.
0: El Primavera Sound serà un dels primers concerts en 8 anys que faci The XX, la banda britànica de pop minimalista.
2: Del 3 al 6 de juny també us oferirem el concert de Rusovski. I també el d'un dels artistes de més actualitat, Guitarrica de la Fuente.
0: O, per exemple, també els de Vetlek i Owineta.
2: A més, podreu seguir tot el que passi al Parc del Fòrum durant el Primavera Sound amb els especials que farem, el programa Independents, presentat per Josep Martín i David Talleda, i el Loft amb la Gala Castelltort i Alberto Gabel.
0: I parlem ara de cinema. Més enllà de Corredora, que us en parlàvem dimecres, les estrenes de la setmana venen marcades per El Drama, la pel·lícula de la Zendaya i Robert Pattinson. Before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done. Tot i que es va estrenar ja fa unes setmanes als Estats Units, arriba ara a casa nostra. Zendaya i Robert Pattinson interpreten una parella que està a 2 dies de casar-se i just en aquest moment es revela un secret de joventut que farà perillar i bastant la relació.
2: Més coses. L'actriu francesa Julie Delpy, coneguda per la trilogia Abans de l'Alba, torna a la gran pantalla amb Conoce a los Bárbaros.
3: Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein?
2: A més de protagonitzar-la, Julie Delpy també dirigeix aquesta comèdia satírica que posa el focus en el racisme quotidià, que sovint pot passar desapercebut i desmunta la solidaritat de la societat actual. Ho fa mostrant les reaccions d'un petit poble de França que espera rebre refugiats ucraïnesos, però finalment són sirians.
0: I aquesta setmana també s'estrena el thriller Mallorca Confidencial amb Lolita Flores, que encarna la líder d'un clan gitano i dirigeix també una xarxa de narcotràfic.
2: També trobareu a la cartellera La Silla, protagonitzada per Jaime Lorente, que es posa en la pell d'un escriptor que es queda atrapat en una cadira durant un experiment per a una de les seves novel·les.
0: I aquesta setmana, atenció, perquè es reestrena als cinemes REC pel 25è aniversari de la pel·lícula.
2: Agafem l'agenda musical del cap de setmana. Ahir us avançàvem algunes de les propostes d'avui, però encara ens en quedava alguna, perquè avui tornen a pujar als escenaris La Pegatina. Quan el sol no cremava, ballàvem mascat, alçaríem la xilava, quan jugàvem el turban. Ho fan amb nou disc sota el braç, Fuegos del Barrio, el grup de Montcada i Reixac el presenten avui a les 9 del vespre al Poble Espanyol de Barcelona. El concert l'obrirà a la Valenciana Abril i encara queden entrades.
0: I avui també trobareu a Clara Pey al Cursal de Manresa a les 8 del vespre amb el seu últim disc, Nuca. I demà a la Casa Cultural La Violeta d'Altafulla, Fetus, a les 9 del vespre, presentant Romancer de Tartera. I al Cafè Teatre de Lleida, Minibús Intergalàctic amb el seu últim disc, Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a un partit X.
2: També demà en posta, nova edició de Los Rius Sona, que té com a caps de cartell Els Amics de les Arts, que, per cert, ahir van publicar aquest Segurament t'estimo. I segurament et penso. Però també passaran per Los Rius Sona, Buos, Els Catarres, Naina, Papet i Marieta i la DJ Trapella, entre molts altres. Tot això demà a l'Espai Firal 1 d'octubre d'Amposta.
0: I agafem ràpidament l'agenda de festivals perquè tenim dues noves dates per afegir. Del 25 al 28 de juny, nova edició de la Fònica de Banyoles amb un cartell encapçalat per Alós, el petit de Galeril, el Quim Carandell, Filles de Cassandra, el Poni Menut i Minibús Intergalàctic.
2: També passaran pel festival Magali Sare, l'Aranà, en Andreu i Raquel Lua.
0: I Estrella Damm continua celebrant el seu 150è aniversari amb un cicle de 45 concerts en sales dels Països Catalans. Arrencarà el 18 de setembre amb la Jules a la sala Liverpool de B Disco de Molins de Rei, Joe Crepúsculo al Club Mutante de Palma de Mallorca i Que te calles a l'únic d'Andorra la Vella.
2: Pel cicle organitzat amb l'Associació de Sales de Concert de Catalunya també hi passaran, entre molts altres, Al·lèrgiques al Polen, Miqui Núñez Svetlana, El Petit de Calaril, la Su, Quimi Portet i la Carlota Flaner.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
2: Bon cap de setmana!
4: Escoltes i cas.

La Rosalía, sense pietat i tan divina com sempre, fent-nos vibrar i tocar la glòria amb aquesta cançó Dios es un Stalter. Va, que així continua, sonant el teu divendres esticat amb l'energia ara positiva de Charlie XCX i Apple.

0: Jesse Ross, agafant de nou impuls, amb un ritme i un so renovat, una pulsió que l'empeny per seguir endavant i atrapar-nos amb les noves cançons.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: 12 i 16 minuts. Anem a relaxar una mica la cosa amb el profund breath de Malcolm Todd. Breathe.

0: temps de pura intensitat i entre riures i concerts. Així sona CH amb Tres Estius.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
3: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: S'acosta la calor i els artistes a casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
5: Els dies que vindran...
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura...
6: A ICAT.
7: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
8: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
9: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
1: Escoltes ICAT.

És divendres, sens dubte, el millor best day de la setmana, i així ens ho fa saber amb aquest bombasso d'optimisme Queen 92. Va, que anem ja calentant motors per la nova edició del Primavera Sound amb un dels grans atractius del cartell, Pink Panthers.

Mònic, la Mònic Macon, una de les veus que no ha passat, desapercebuda en l'última edició d'Eufòria, començant la seva esperada carrera en solitari, abraçant les emocions des d'aquest Si estic amb tu. Doncs amb tu, al teu costat, que avança el divendres, recuperant ara les vibes africanes d'aquest hit global de Hein, el Makeba.

0: passa la vida.
1: Tot un fragment de la història d'èxit d'aquests referents de la música en valencià, el senyorat Zoo, amb aquest estiu que tantes, nits de glòria ens ha donat. I els que tornen amb força i amb ganes de tornar a omplir grans estadis són els d'Adam Levine, Maroon 5.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

Això és el que menys ressona amb Joe Adrall, explorant nous sons i amb una clara influència del so West Coast. La nova música d'en Martí Vilaseca, que ressonarà en directe el proper 10 de juny a la 2 de l'Apolo. Fusta la mallorquina i cat en mans a Maria Jaume. Sonen ses campanes.

0: Tenim set de cap de setmana, tenim set de ballar, de sortir a la pista de ball ben lleugerets, perquè fa calor. Un estiu que està a punt de ser històric gràcies a aquest Satisfy de Calvin Harris.
1: Escoltes i cas.

Amor i més amor, amb la música de Joe Balance i Bray. Grans moviments, els que faran els nord-americans el pròxim dissabte 6 de juny al Port del Fòrum, dins la nova edició del Primavera Sound. 4 minutets i la una. Més amor i més sentiments ara amb els grans, la Ludwig Band.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
3: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
2: A mi m'encanteu vosaltres.
4: Escoltes iCat.

Saludant una hora més el divendres amb Uineta, un dels molts concerts del Primavera Sound que podràs escoltar en directe per ICAT. Això serà el proper dijous, a partir de les 9 del vespre, al Parc del Fòrum. Seguim a ICAT amb les grans onades que fan amb Swim, els BTS.

0: marxen 5 minutets més, ok?
1: La Bubu, una reflexió sobre l'actual estat del món amb el tàndem inseparable, Lil Dami i Senyor Chen. La psicòtera dels fons, recuperant l'himne que va fer sacsejar TikTok i fora també del món virtual, Clean Bandit i...

0: Barcelona i Cat, que ja és divendres amb el ritme d'en Nemo, dels joves i nous artistes internacionals amb més projecció. Un gran futur per endavant i ens ho demostra amb temes com aquest, Art House.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
5: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
6: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
5: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
7: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
8: Una mirada diferent als videojocs.
9: Per aprendre, pensar i somiar.
10: Here's to many more exciting adventures.
11: Em dic Salvatore Marino.
12: You and me are the best.
13: Mama, m'encanta,
9: passió pels videojocs.
8: Generació Digital, amb Albert Murillo.
14: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

How Long? Aquesta és la cançó amb la que va fer Diana Charlie Puth, un dels grans caps pensants de l'actual indústria musical i dels que t'esperen en concert a Barcelona. Això passarà el proper 8 de juliol al Poble Espanyol dins el Bars Festival. Seguim amb un dels timbres més celebrats de la nova música britànica,

Party of Two, gran vida al seu univers hip-hop amb Friendly Fire, i un fire que continua la cosa el divendres aïcat amb l'essència festiva i bon rotllera de Sexeni i Sodaní, persiana baixada.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icat.
1: S'acosta la calor i els artistes a casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Els dies que vindran...
3: Guarda, explica.
4: Què és el que vols que expliqui?
3: El que va passar la nit de Sant Joan.
5: Sense consentiment, és agressió, tia.
6: Llavors hem d'anar als Mossos.
7: Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
8: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
9: Jazz Batussi.
10: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel. Escoltes i cats.

0: donant-ho tot
1: en aquests últims compassos sospès de la setmana amb el so enèrgic i positiu de Tom Grennan. I aquí arriba camí de les dues, Mimi Webb, animant-nos la vida un cop més amb el Eyes Closed.

capturant el cor i l'ànima de la música dance. Aquí teníem a G-Sits, el DJ de Brooklyn, Nova York, amb la motivadora Car Crash, i sobrats també de Ritme d'Empenta, des del Radio 31, temporada 2, la família de Sabadell 31, fam. Yeah.

0: Voltes i Cat. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui és l'últim dia d'aquesta setmana i, de fet, la setmana que ve ja saludarem el mes de juny. Avui, divendres 29, però toca repassar les cançons que ens han deixat els nostres convidats d'aquesta setmana que som a punt de deixar enrere. Un repàs ràpid perquè recordeu qui va venir. Dilluns va ser el torn de Màrius Serra, escriptor i juganer de les paraules, l'autor o el creador d'això que triomfa tant a Catalunya Ràdio, que s'anomena Enigmàrius, i també l'autor d'una novel·la que va sortir una miqueta abans de Sant Jordi, que és un bombo de vil, amb molt de pensament al darrere, molt d'humor i molt de joc lingüístic, com no podia ser d'altra manera, un llibre que es diu El mal entès. Dilluns va venir Màrius, dimarts vam canviar de registre. D'un escriptor vam passar a una actriu, l'actriu Marina Sales, que ens presentava la pel·lícula Corredora. Va ser una jornada, una hora de conversa, en la que vam encarar temes profuns sobre l'art de la interpretació. Uns temes que vam recuperar dimecres, si vau estar presents a l'antena d'ICAT, sabreu que va passar per aquí la Nausica Bonin, actriu excel·lent, que també va reflexionar sobre la seva feina i també sobre l'art d'escriure des d'un lloc com és el femení versus un lloc com és el masculí. D'això va l'espectacle que està protagonitzant aquests dies al Teatre Lliure de Gràcia. Fins al dia 7 de juny teniu l'autora. I ahir dijous va ser el torn del senyor Marc Gili. Qui és en Marc? Doncs el cantant lletrista dels Dorian. Dorian, que han començat la seva gira de festivals d'aquest estiu, que ja estan publicant noves cançons, i ahir parlàvem de temes relacionats sobretot amb la creació, amb el fet de fer hits dins d'un grup que n'ha tingut molts i que van passant els anys i vaja, que s'han de nodrir de noves coses i també d'una cosa molt interessant, com és treballar amb la teva exparella quan has trencat, sent aquesta exparella membre del grup i encara avui en dia ho és. Estem parlant de Marc i Labelli, que ja no són parella sentimental, però segueixen formant part d'aquest grup d'electropop. Tot això ha passat durant aquesta setmana a ICAT i totes aquestes cançons són les que n'hem extret.
1: Dilluns.
0: Màrius Serra, Màrius, bon dia, estimat, com estàs?
2: Bon dia i bona hora.
0: Cortázar amb aquest, jo amb Rayuela mateix, no? que és justament un autor que juga moltíssim
2: sí,
0: amb el format, bueno, és molt iconoclasta, no? En aquest sentit,
2: suposo
0: que a tu això et forma molt. El llibre que tinc a les mans, El malentès, no deixa de ser un joc.
2: Sí.
0: Tot sovint.
2: La forma, escriure sempre és posar paraules en joc, no? El que passa aquí, el que cal veure és si aquest joc és un joc innocu i és joc pel joc, o arriba, per agafar el vers d'un avi del Pau Riba, el joc i el foc, no? Que és un poema del Carles Riba. I a mi sempre m'ha interessat acostar-me al joc i al foc, no? No sempre ho aconsegueixes. Amb El mal entès tinc la sensació d'haver-hi estat a prop, però és una mica el secret.

0: Dimarts.
1: Marina Sales. Marina, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, molt
1: tot
2: contenta.
1: Posar-te en personatges és també una manera de satisfer aquesta curiositat a la que fas referència?
2: Clar, sí, sí.
1: 100%, no?
2: Sí, sí, 100%.
1: Et neix aquí? Tu creus?
2: És irracional, no sé. Sí, suposo que sí, que té a veure amb la necessitat de viure moltes coses diferents, no? Mm.
1: T'emportes una mica això, de cada personatge?
2: Sí.
1: Coses positives?
2: És difícil dir-te això o l'altre, no sé què. A vegades no és tan concret, és tota una experiència, saps? Mm-hmm. Que t'endús, que no t'endús, que fas un viatge. També depèn molt del context i del moment en el que estàs.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè creus, Marina, que actuar o representar personatges, què et fa més? Estalviar-te hores de teràpia perquè entens coses o t'obliga a la teràpia perquè has viscut coses que no et tocaven?
2: Crec que estan les dues coses. És com que et recorda qui ets i et recorda d'alguna forma també qui no ets i qui vols ser. És que són moltes coses, no? Però crec que el més essencial és adonar-te'n de que tots tenim de tot, saps?
0: Yeah.
2: De que no som d'una forma, sinó de que som polièdrics, de que l'empatia és un talent, crec, i és una virtut que tenim tots, que l'únic que hem de fer és desenvolupar-la, que realment no és tan complicat empatitzar amb l'altre, no? I bàsicament jo diria que la qualitat principal que es desenvolupa o que és la principal és l'empatia i fer teu el que no és teu. Yeah. I en això sí que t'he de dir que em surt molt bé.

0: Dimecres.
1: Nausica, bon dia. Bon dia, Nausica, com estàs?
0: Bon dia, m'estava barallant amb els auriculars, no hi sento, però no passa res.
1: T'estic veient, ara,
0: aquí.
1: Ara t'ajudarem.
0: Justament parla d'això, no? De la contradicció o de la lluita entre lo visceral i lo racional. Uh-huh. O sigui, de fet, sí, són paraules que surten a l'obra, no? De l'escriptura instintiva, d'això està escrit des de l'instint i això està escrit des de la raó, no? I l'argumentació, és una frase que dic jo, l'autora, l'argumentació justament és el que la gent sí que s'escolta, no? És el que la gent sí que li dona valor, però té a veure amb lo masculí, no? Té a veure amb el poder, té a veure amb tenir les coses clares i ser dogmàtic. I lo instintiu, lo vulnerable, lo fràgil, lo dubitatiu, que està molt més vinculat a lo femení, és el que no té espai, no? És el que, això no és correcte, això no és el bon teatre.

cau per un forat. Ha cedit el temps. És una planta que humitza al meu costat.

0: Dijous.
1: Marc Gili, bon dia, Marc, com estàs?
2: Hola, què tal, Catalunya, com esteu? Indi, tècnicament, independent, és l'artista que s'autogestiona o que es gestiona a si mateix amb uns equips externs, però el que dèiem una mica al principi de la, sí, de l'entrevista. És a dir, el que no està subjecte a que des de fora insereixin en el seu art, en les seves decisions o en la seva carrera. És totalment autàrquic, autònom dintre de la indústria. En països com el nostre es van associant indi a un so de guitarres o un tal, però en realitat indi pot ser un tio que fa trap, com un tio que fa electrònica, com un tio que té una banda de guitarres, com un tio que fa jazz.

I fins aquí la setmana de pausa. Us deixem ja fins al mes de juny. Dilluns hi tornarem a ser a partir de les dues. La setmana que ve, que sapigueu que vindrà gent tan diversa com Edu Esteve, el cantant, o Pau Roca, el director, dramaturg, actor, fundador de la companyia Sixto Paz. Això serà la setmana que ve. Però abans, el que us volem dir és que, de seguida, la gent del Loft posant bones cançons i, sobretot, la DJ Trapella, que és qui sap punxar aquí, és qui domina els gadgets i les taules de mescles i tot això que no controlem nosaltres, doncs la teniu punxant-vos la millor selecció per començar a encarar aquest cap de setmana, que comença ara, fa solet i tot anirà, espero, de meravella. Ens tornem a trobar dilluns, com us dèiem, a partir de les dues, en Dani Expósito, la Mercè Rigual, la Mariona Batalla i un servidor, l'Albert Miralles. Que passeu un gran cap de setmana. Adeu, adeu.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltó.
1: Com estàs?
3: Doncs amb moltes ganes d'aquest cap de setmana, com cada setmana.
1: Ai, sí, sí, jo també tinc ganes d'aquest cap de setmana. Què faràs, tu?
3: El meu se prende. M'han convidat a una festa, uns nois que conec d'Instagram.
1: A on?
3: A una terrassa a Barcelona.
1: Molt bé.
3: Però per la cara no conec a ningú i aniré.
1: Sola?
3: Sola.
1: Hola, molt bé, jo mai podria fer això, també, Ju.
3: Tu què faràs, gazpacho?
1: Sí, faré gazpacho segur i també tindré una cita, crec.
3: Anda.
1: Sí, sí, és que aquests dies estic una mica boja.
3: Sí, aquesta primavera anem totes molt calentes.
1: Sí, és així. Família, va, això és el Loft, el pis compartit de Catalunya.
3: I avui, divendres 29 de maig, sabem que...
1: toca posar música!
3: Com cada divendres transformem l'estudi dedicat en una petita cabina de DJs.
1: Mm-hmm, la Gala, és a dir, jo, i l'Alberto, és a dir...
3: jo.
1: Perfecte. Ens posem un dels cascos a l'orella esquerra i l'aguantem amb l'espatlla per posar-los en el nostre petit paper de punxadiscos.
3: L'objectiu, omplir les dues hores següents amb la millor música per tancar la setmana. Va, que comenci el postdata Loft. Què punxarem avui, Gala?
1: Doncs mira, família, com que l'època de festivals ja és aquí, que sapigueu que jo... amb un company de feina que es diu Eudald Feliu en volem organitzar un en una comarca molt concreta. Tenim moltes ganes d'aquesta època i aquesta setmana us hem demanat quines cançons dels artistes que us agradaria veure en directe aquest estiu. Quines són aquestes cançons?
3: Perfecte.
1: Uf, avui estic molt espessa, jo m'ho estic notant. Ens podeu enviar els petits missatges al 667-07-6116 i jo què sé, digues el que vulguis en realitat. Si tu aquest estiu t'agradaria anar a un festival i escoltar els Beatles, tu digues Beatles.
3: Claro, aquí acceptem totes les propostes.
1: Clar, fantasies també.
3: Nosaltres ens muntem al festival imaginari preferit de les nostres Lofties Perfectes aquí en un moment.
1: Sí.
3: Encara que haguem d'agafar una ouija i reviure grups que ja no existeixen, no passarà. Nosaltres per vosaltres fem el que sigui.
1: Ho fem tot, som així de romàntiques.
3: Però abans... de tot això, repassem els millors moments d'aquesta setmana aquí al Loft.
1: Mira, dilluns tots estaven de ressaca, FOMO, una mica tristes perquè aquest cap de setmana passat a Barcelona hi va haver dos concerts d'en Bad Bunny. Ningú de l'equip del Loft va poder-hi anar, però igualment en vam parlar extensament perquè sí que vam tenir gent que no només... o sigui, gent protagonista, jo diria.
3: Ah, sí, que és veritat.
1: Va passar aquell noi fantàstic que havia estat el protagonista del vídeo inicial que posa el Bad Bunny. Bueno, és molt interessant poder recuperar la secció a YouTube. A 3CAT.
3: I a l'Spotify. Uh-huh. Dilluns també ens va fer una petita classe d'història del futbol femení, la Gala.
1: Ah, sí.
3: Concretament, de les perfectes del Barça. Tot plegat per celebrar que són campiones de la Champions, unes reines.
1: Elles són unes reines i elles són perfectes. Una cosa que també recordo del programa de dilluns és que vam anar amb moltes endreçades.
3: Que sí,
1: va
3: que
1: ser
3: veritat.
1: Madness, cap
3: ui,
1: secció
3: sí.
1: A l'hora que tocava.
3: No, no.
1: De fet, vam tancar el Loft amb una entrevista, que és una cosa que no fem mai. Van venir Svetlana, això sí que els hi hem d'agrair, que ells són absolutament fantàstics. A més, són iguals que nosaltres.
3: Sí.
1: Som nosaltres, però si cantéssim, literalment.
3: Literal.
1: I amb ells vam parlar del seu documental fantàstic de 3CAT, Marranàsia, sobre la seva petita gira al Japó. Uns
3: que
1: perfectes
3: fort.
1: També aquests,
3: Doncs vinga, va, fem sonar aquest petit primer bloc musical i després seguim repassant els millors moments. Que soni la music!

0: amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Hola, som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que hem anomenat Postdata Love. Aquesta vegada, però, us hem demanat cançons dels artistes que us agradaria veure en directe aquest estiu. Volem fer ara i aquí el festival preferit de les nostres petites lofties.
2: Oh, abans, però, seguim fent repàs d'algun dels millors moments aquesta setmana al Love. No ens oblidem que dilluns, en aquest petit moment de Madness, també hi va aparèixer Laia Castel, que ens va parlar d'una cosa que fa temps que ens està afectant en el seu famós detox de tristesa, que, per cert, us està fent. Com va?
1: Bé, l'estic fent bé, crec.
2: Ah, vale, està moment. Funcionant. Estàs sí. Menys trista.
1: Estic menys trista, més connectada. És que no és per deixar d'estar trista, sinó que és per estar
2: connectada
1: com amb la realitat i no estar tan dissociada.
2: Molt bé. Jo estic en contra perquè són moltes coses a fer, però és veritat que hi ha coses que ja les faig sense voler-ho pràcticament. Per tant, també val la pena recuperar aquesta secció. I una cançó que ens ajuda a desintoxicar-nos una mica de tristesa és Un lloc, de Soc un bohemio. Crec que la podríem posar.
1: Vale. Després, el dimarts vam parlar de la minya Marilyn Inés García i sobre com de malament tracta la gent a les nòvies dels futbolistes, que va ser un debat bastant divertit, la veritat.
2: I unànime, tothom pensava el mateix.
1: Bueno, perquè aquí som transversalment feministes, wokes i de todo. I com que parlem de nòvies de futbolistes, escoltarem una mica de Nicki Nicole, juntament amb l'Aitana, amb la seva meravellosa col·laboració Formentera.
2: Ai, que bueno. Dimecres van passar per aquí en Roc Pagès i la Tània Galian, del podcast Sordesa amb veu, protagonitzat per persones sordes que poden parlar. Vam xerrar una estona amb ells sobre coses molt interessants, la veritat. Jo crec que també val la pena que ho recupereu. Bona setmana, de continguts,
1: sí,
2: aquesta.
1: I ahir dijous també vam tenir visita. Va venir ni més ni menys que Betty Enfruns.
2: Una altra cosa que s'ha de recuperar.
1: A parlar-nos sobre el seu contingut i una mica de la vida en general. A ella li dediquem Drop Dead de l'Olivia Rodrigo, que segur que li funcionarà moltíssim.
2: Amb això jo crec que ho tindríem. Comencem aquest petit segon bloc musical i a la tornada comencem a llegir els missatges que ens heu enviat al 667-07-61-16. 667-07-61-16. I ara que soni una mica de Dan Peralbo i el Comboi, amb els amics, que és la millor cançó de la història de l'humanitat.

0: Corbatí.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Família, com esteu? Tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
3: I la Gada Castelltort.
2: Estem animant aquesta petita tarda de divendres amb els millors hits de la setmana i ja sabeu que ara us toca a vosaltres ser les punxadiscos de Catalunya.
3: Aquesta setmana us hem demanat cançons als artistes que us agradaria veure en directe aquest estiu. Com que sabem que les Lofties sou molt exigents i que no us conformeu amb els 800 festivals que hi ha a l'estiu aquí a Catalunya, hem decidit crear el nostre propi festival aquí mateix.
2: El Lofest.
3: Per poder escoltar tota la vostra música preferida en un mateix lloc. Així que anem a veure què ens heu demanat al WhatsApp del programa, el 667-07-6117.
2: Mira, fa ben poc, la Martina de Cunit ens diu... Hola, Loft, jo necessito veure en directe les jacificades del moment, la Zara Larsson i la Pink Panthers. Mi puto todo, diu, poseu stateside, please.
3: Ai, tant de bo, de cop i volta la Zara Larsson i la Pink Panthers al Canet Rock.
2: Seria fantàstic, pell de gallina, mira.
3: Literal, que l'obrin.
2: Sí.
3: La Carla de Tamarit ens diu, hi there, ja sé que tot Catalunya veureu que és gràcies a aquest estiu, però necessito que no ho deixin. Podeu posar córrer pels camps per compensar-ho? Gràcies. Amor,
2: hosti, com cada
3: sí.
2: Moltes gràcies. Ja li vaig dir al Josep Montero que tant de bo... No, què li vaig dir? No me'n recordo. Que Dan Peralbo era millor o alguna cosa així.
3: Ah, sí, això li vas dir, és veritat.
2: Sí. I en Jordi de Figueres diu... Hola, perfectes. A mi m'encantaria veure els Amics de les Arts, sobretot citant Mercè Rodoreda. És la primera cançó que vaig escoltar als Amics de les Arts i em vaig obsessionar completament amb ells. Diu... Molt bon fin de guapos.
3: Jo encara no sé qui són els Amics de les Arts ni els Catarres.
2: Citant Mercè Rodoreda, deixa'm dir en la meva no. defensa que... Oh.
3: Bueno, me l'escolto i m'ha...
2: És veritat que els confons molt, tu.
3: Per mi són els Catarres i els Amics de les Arts són el mateix.
2: Sí, bueno, la vibra no ha de ser gens igual, però sí.
3: Ah,
2: no, però t'entenc.
3: Vale.
2: Són homes, no?, al final del dia, literal. Com d'una certa edat i ja està.
3: Pues va, que comencin-la.
2: Som-hi.

0: les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal.
2: I ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a iCat.

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè, el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: Família, com esteu en aquest petit divendres de maig?
2: Jo molt cansada.
1: Jo també, però bueno, hem de seguir llegint els missatges que ens han fet arribar les nostres lofties al nostre número de WhatsApp, que és el 667-07-61-16, 667-07-61-16, demanant quines artistes i quines cançons els agradaria que sonessin al festival que ens hem inventat avui mateix al Loft.
2: Aquesta te la llegeixo jo perquè sembla que l'hagi enviat.
1: A veure.
2: La Paula de Girona ens diu: jo sé que aquest estiu ella estarà de retiro, però m'encantaria sentir la Julieta en directe. Podeu posar 100%, please.
1: 100%, 100%.
2: Tio, l'any passat no vaig veure la Julieta ni un puto dia i estic molt trist. Ah, no, hòstia, el Canet.
1: A Canet, no, potser, sí, però bueno, no gaire, eh?
2: No.
1: I ara que diu que també està com detox, ella, està detox de gira, en fi. L'Albert, de 21 anys i de Sabadell, ens diu: bona tarda, guapos, mai he vist la Maia en directe i me'n moro de ganes. Crec que un concert seu em podria salvar la vida. Poseu Nanai, si us plau. Jo tampoc he vist mai la Maia en directe.
2: És increïble, ella, en directe, eh? T'ho prometo.
1: Ens la perdem el dia que va al Vida, em sembla, perquè estem a Canet.
2: Però bueno, no passa res.
1: No passa res, ja ens la trobarem, oi tant.
2: I la Maria de Terrassa ens diu: hola, guapos, quines ganes de veure la Bat Guial la setmana que ve el Primavera. Buah, t'ho prometo que estic igual. Estic nerviosa per veure quin modelet em posaré. Podeu posar Te Daré, please.
1: El modelet no existeix a Bat Guial, has d'anar desnuda.
2: Sí, és la cosa més petita que trobis. Un buf a les tetes i un buf al xotxo.
1: I un fil dental ja tires, eh?
2: També.
1: Sí, sí.
2: Però potser has de mugre una mica més ample i li fa més...
1: Ah, val, també ho puc entendre. Doncs unes quantes voltes. Va, ho posem i de seguida tornem.

0: Això és el Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hello, som la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Gadel.
1: I seguim al Loft Ficat. Ara mateix estem llegint els vostres missatges que ens heu deixat al 667-07-6116. Us hem demanat quin artista o quines cançons voleu sentir en directe a algun festival aquest estiu. La Mireia, de Lleida, que ens demana, a veure.
2: Mira, diu... Hola, Loftis. A qui crec que veurem mil vegades aquest estiu és la Maria Jaume. I jo estic encantada. Please, podeu posar son en ses campanes, que és la meva preferida.
1: Amore, clar que sí.
2: El que tu ens diguis, Mireia de Lleida, de 24 anys.
1: Mira, una altra noia de 24 anys, que és la Carla, diu... Gala i Alberto, com esteu? Estic tan trista de saber que la Muixca no farà concerts aquest estiu. Mi lesbiana favorita. Crec que no ho superaré mai. Podeu posar manipuladora per compensar-ho?
2: Clar sí. Que sí. Mira, i també ens demanen Harry Styles, perquè la Mariona de Sant Cugat diu que no va aconseguir entrades i que es moria de ganes de veure, i diu... Em consola veure que la gent no està sortint gaire satisfeta dels concerts. Podeu posar American Girls...
1: Clar que sí.
2: Trista que la gent hagi pagat tants diners
1: i estigui trista.
2: I estigui trista. Sí, sí, és així de fort, però bueno, va, posem un rato.

Estàs sentint el Loft amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

De dilluns a divendres, a l'hora del cafè. El Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelldor i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz, que estamos activados. El DJ lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. En directe a ICAT.
3: Va, hora de llegir els últims missatges de la tarda. Els missatges on ens demaneu quins artistes us agradaria que toquessin en un festival, el vostre festival, el que vosaltres creeu. Tenim un missatge d'en David de Mataró que diu: Hello! La meva pop girl preferida de tota la vida és la Katy Perry, però mai l'he vista en concert. Oi. Tant de bo a veure-la aquest estiu. A més, ara està sent viral. Don't wanna get away. Soc la Katy Perry?
1: Sí.
3: Per mi sí que la mateixa flop era aquella.
1: Te falten els cabells de colors.
3: No, doncs mira, quina sort que no ho soc, però la cançó la posarem, va.
1: Ah, efectivament. En Ricard diu: la meva banda sonora d'aquest estiu serà Quevedo 100%. A més, vaig a Canàries de vacances. Poseu el Golpito.
3: Oh, que bona, aquesta m'agrada, eh? Només conec aquesta de l'àlbum aquell.
1: Perquè és la viral.
3: Vale, la més viral. L'han fet flopejat, no?, una mica.
1: Però ja ho fa, això, en Quevedo, i d'aquí un temps serà un altre i descobriran que una és xulíssima. Quevedo és bo.
3: Vale, fantàstic. En Jan, de Vilanova de Meià, diu: Lofties, aquí la Winetter màxima. A veure quantes vegades aconsegueixo veure-la en directe aquest estiu.
1: Mil.
3: Mentrestant, podeu posar Evil Winetta? Oh. Un besito.
1: La Winetta i la Maria Jaume muntades en el dòlar aquest estiu, eh?
3: Ai, tant de bo que sí, elles s'ho mereixen.
1: S'ho mereixen 100%.
3: Tant de bo es compri una casa ara mateix.

0: sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Hola, s'acaba el programa. No, oh no, per fi.
2: Finally!
1: Fins aquí la selecció de cançons dels DJs d'aquesta setmana, família.
2: Recordeu que aquest diumenge 31 de maig estarem en directe al 3CAT en viu. Podeu venir a veure'ns en directe de 2 a 3 de la tarda a l'escenari del suplement. Us esperem allà totes.
1: Ja sabeu que ens podeu buscar al TikTok i a l'Instagram de @someva.
2: I també el podcast de Spotify, a la web d'ICAT, a la plataforma 3CAT, al YouTube.
1: I ja està, cada tarda en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I si voleu enviar-nos un missatge, 667-07-61-16.
1: Nosaltres ara marxem, va.
2: De cap de setmana,
1: per fi. Molt, molt, molt.
2: De love, adéu.
1: Ciao.

0: Escoltes ICAT.
1: Què passa, trapelles? Aquesta setmana obrim un meló delicadíssim, la relació tòxica, intensa i absolutament inseparable entre la música i la tecnologia. Perquè hem passat de gravar maquetes en un garatge ple de fum a tenir gent produint hits mundials des d'un dormitori amb un portàtil mig trencat i una connexió wifi sospitosa. Ara les cançons les recomanen algoritmes, les mescles les fa la intel·ligència artificial i probablement Spotify et coneix millor emocionalment que la teva ex. El futur és estranyíssim, però també bastant divertit, així que prepareu-vos per una tarda plena de tamacles i un bon debat. Som-hi!

dia, qualsevol persona amb talent, un ordinador decent i 4 tutorials de YouTube pot fer una cançó que soni espectacular. Si no, mireu l'últim treball de certs streamers o alguns tiktokers, tot i que espectacular no sé si és la paraula. En fi, abans necessitaves estudis caríssims, productors i un enxufe per entrar en una discogràfica disposada a apostar per tu. Ara pots gravar una veu sota una manta al menjador i acabar sonant estrella internacional gràcies a 20 plugins i una mica de màgia digital. És democràtic? Bastant. És caòtic? Absolutament. Però també és preciós que la música s'hagi convertit en una jungla creativa on qualsevol pot colar-hi el seu hit emocional i mundial.

clar, després arriba a TikTok i decideix convertir la indústria musical en una espècie de casino emocional. Ara una cançó pot passar de zero a himne mundial en 48 hores només perquè algú l'ha utilitzat per ensenyar una recepta de pasta. Els artistes ja no només fan música, també han de pensar si aquell fragment funcionarà bé en vídeos verticals de 15 segons. És fortíssim, però també molt útil per poder-te obrir al món i ensenyar el que fas.

Seguim a ICAT, la ràdio més trapella de tot el panorama, on avui estem parlant de tecnologia. I si parlem de tecnologia, hem de parlar de l'autotune, aquell invent que va començar com una eina discreta per arreglar notes i que ara pràcticament és un gènere musical per si mateix. Todo empezó contigo, Cher. Hi ha gent que el defensa com una revolució artística i gent que el critica com si fos el final de la civilització occidental. Però la veritat és que sense autotune no existirien la meitat de hits que ens han destrossat emocionalment aquests últims anys. I sincerament, si una veu robotitzada ens fa plorar en un bus nocturn, jo no seré qui la jutgi.

I ara que arribem a la segona hora de programa, parlem d'un altre tema delicadíssim en el món de la tecnologia i la música, la intel·ligència artificial. Ara, literalment, pots generar cançons amb una màquina. Li dius, fes-me un tema trist de reggaeton amb molts sintetitzadors per plorar molt fort. I pam, apareix una cosa bastant decent, per no dir molt decent. Parlem de webs com Suno, per exemple. I això és fascinant i terrorífic alhora, perquè estem veient algo gravíssim, que cançons fetes amb IA s'estan colant als top 50 mundials de Spotify. Potser un robot acabarà component millor que nosaltres? Tot plegat és una miqueta inquietant, si més no.

0: ja veieu que els hits no deixen de sonar mentre parlem de com es relaciona la música i la tecnologia. Però tranquis, que aquí no només fotem la xapa. Ja sabeu que també m'agrada convidar gent especial al programa per fer-los quatre preguntes de re. I l'afortunat d'aquesta setmana és ni més ni menys que Pep Garcés, director de Plàstica Acadèmia i un boníssim DJ i grandíssima persona. I allà va la primera pregunta, Pep. Quan vas començar en el món del DJ, tot era molt més manual. Vinils, maletes, equips analògics... Quin ha estat el canvi tecnològic que més t'ha impactat veure en cabina?
1: Els inicis de, com molts DJs, que vam engegar als 80, evidentment que hi ha hagut tot un canvi durant aquests gairebé 40 anys, no? En què per obtenir la música, que al final el DJ havia de fer una miqueta de descobridor dins l'entorn dels pubs, dels bars musicals, de les discoteques, havies d'anar ben carregat. Potser havies de passar pel gimnàs prèviament per carregar dues maletes plenes de discos de 60, 70, 80 peces que pesaven en lo seu, i que el procés previ, a menys que tinguessis una butxaca forta i o la sala et pogués pagar el viatge de torn d'anar a Londres, d'anar a Nova York a subministrar-te de discos d'importació, aquí el que hi havia eren emissores de ràdio, la FM, que et descobrien novetats d'importació. Tenies accés a revistes angleses especialitzades on et venien els charts i allà podies saber què era de moda a cadascun dels països, això, o treballaves a la costa on venien remeses d'estrangers i et posaven al dia en quan que era la novetat a cada lloc. I també t'arribaven col·leccions, compilacions, que veies que és el que estava de moda fora d'aquí. La informació no fluïa de la mateixa manera, igual que el so era analògic, igual que les màquines ho eren, com el vinil, com tot. També la manera de relacionar-se era trobar que la botiga era el punt de trobada dels DJs i aquí era el subministrador natural i es morien de gana els clients de obtenir la primera còpia, ser el primer on punxar aquella novetat aquella nit, no? El canvi tecnològic ha estat important. Puc dir que és a meitat dels 90 quan es qüestiona seriosament si el vinil té vida, té continuïtat, i amb una opinió molt majoritària tothom creu que és el compact disc, el CD és el que serà el continuador, no? Tot això se'n va una miqueta en orris, o com en canvi canvien les normes del joc quan a principis del 2000 comencen a haver-hi navegadors que permeten l'obtenir la música a través de poder escoltar-la, poder-la descarregar. Ens en recordarem de Napster, de tots aquests descarregadors que et permetien baixar la música i ja no dependre de la peça d'importació i haver d'anar a la botiga i pagar. Tot s'abarateix, és molt més immediat obtenir aquella informació i a vegades era el client el que et posava al dia perquè ell estava al corrent de les novetats abans que tu, no? Contestant a aquesta part, que és el que més m'ha impactat, és veure l'ús que la tecnologia ha permès que la creativitat vagi a la màxima excel·lència i a la màxima expressivitat, no? Molt sovint la tecnologia a vegades no ha afavorit el tenir idees, diuen que la necessitat aguditza l'enginy, però sí que és veritat que aquell que ja té idees i té creativitat, gràcies a la tecnologia, ha pogut treballar amb 3-4 canals alhora aplicant efectes, fent moltes virgueries que només amb la part analògica d'utilitzar vinil, doncs quedava com bastant més limitat.

0: entre Tamacla i Tamacla, que sona avui a ICAT, estem parlant de tecnologia al món de la música. Algoritmes, IA, plugins, autotune, ho estem tocant tot. Però, com sempre, també tenim un convidat al programa, que aquesta setmana és el gran Pep Garcés, de Plàstic, botiga i acadèmia de DJs genial que podreu trobar al carrer Calàbria. Et volia preguntar, doncs, Pep, com us heu anat adaptant a l'escola als nous formats i tecnologies? Ha canviat també la manera d'ensenyar a ser DJ?
1: Certament, a l'acadèmia de Plàstic sí que ens hem hagut d'anar posant al dia, perquè així com, ja et dic, a principis de, fins a principis del 2000 ja portàvem com una dècada ensenyant a partir del vinil, a la, amb l'aparició tecnològica de reproductors, sobretot de la marca Pioneer, que una miqueta és la que va relevar a la marca Technics, i veure com estem obligats a anar renovant el parc mòbil tecnològic en favor del que el mateix alumne està demandant, no? Al final, l'acadèmia s'ha de fer ressò del que el DJ professional s'acabarà trobant a la cabina a l'hora de punxar professionalment. És clar que la tecnologia ha fet que la manera d'ensenyar també es vegi afectada i hi hagi d'haver-hi un procés d'adaptació. Estem parlant de que el professorat ha d'estar al corrent de les noves màquines, la part de hardware, la part de software, que cada vegada intervé més en el procés del que és la selecció de la música, el poder-la sincronitzar, igualar el ritme, a la compassar, vull dir, cada vegada la feina es fa cada vegada molt més visual, i això

0: La música no s'atura i cat al programa més trapella de l'FM, on avui parlem de tecnologia. Ara bé, seguim tenint el Pep Garcés de Plàstic aquí per fer-li la nostra pregunta estrella. Quina cançó demanaries al o la DJ en una festa?
1: Ostres, la cançó que no pot faltar, la veritat és que és com si em preguntessis quina cançó és la meva preferida. Tot i tenir-la, n'hi haurien molts números 1. Tot depèn del moment, tot depèn del teu estat d'ànim i podria dir que, sobretot en temes que en els 70 han estat d'èxits, ara em ve al cap a meitats dels 70 de la mà de la Gloria Gaynor, I Will Survive, és un tema que agrada, que té, està carregat d'harmonia i melodia impressionant, el ritme aquest de música disco que ja ha tingut un seriós retorn, tant és així que els grups com Bonnie M, com ABBA, han estat més de moda que mai, i el tema aquest de I Will Survive, que porta un missatge molt maco, al final té ja no tan sols original, sinó que s'han fet moltes versions adaptats a diferents gèneres, i hi ha una versió també d'Hermes House Band que l'ha fet molt popular a molt tipus d'esdeveniments, no? Podria nombrar moltes, vull dir, esdeveniments de, des de bodes a revetlles a caps d'any, pots posar el Gris Megamix, que aquests ritmes de rock and roll vinguts dels, de la dècada dels 50 nord-americans sempre complau a la pista. N'hi han moltíssims, però aquests segurament no els podríem descuidar mai de la vida. Important destacar la feina de l'acadèmia, que al final no fa distincions de gèneres, no fa distincions en quant a l'edat de qui estigui interessant ni la seva condició sexual o per gènere. És a dir, tothom que utilitza la música com a medicina té un contingut universal i transversal que aquí no fa diferències d'edat. És a dir, tothom que en algun moment ha volgut ser DJ és igual el temps que passi, que al final queda com una voluntat atesa tard o d'hora. O sigui, aquí ens preocupem de que tothom ho comparteixi, tothom acabi vivint una formació professional des de darrere de la cabina i, evidentment, se senti com a casa, perquè al final la tasca important és acabar aconseguint que el públic ho passi bé.

Com a DJs i selectors de música, hem d'acceptar que la tecnologia ens ha canviat molt la manera de punxar. Quan dins el món analògic dels vinils van aparèixer programes digitals com Virtual DJ cap a l'any 2000, i dic aquest perquè va ser el primer, molta gent pensava que el DJing de veritat s'acabava. Com sempre, som uns catastrofistes. Ara bé, va ser una oportunitat per democratitzar el fet de punxar, portar el DJing a molta gent que no tenia accés a plats o a CDJs professionals, que precisament barats no són. Això va obrir la porta a tota una nova generació de DJs, en la qual m'incloc. Així que proveu a casa, que és gratuït i beneïda sigui la tecnologia.

0: de marxar avui a ICAT, tindrem la sort de sentir un set confeccionat per un dels més grans, DJ Amorós, un jefe dels que sé que us agraden, que prepara festasses amb tamacles que ho peten. Així que abans de sentir què ens ha preparat, una pregunteta per ell, a veure si sabeu quina és. Exacte. Vull saber també quina cançó no pot faltar mai als teus sets. A veure què ens explica.
1: El tema que més he punxat a la meva vida crec que és Farsante d'Ozuna. Tot i així fa un temps que la vaig deixar de posar, però ara actualment ha tornat, sí o sí, i ha de sonar. Bona, sóc l'Amorós i esteu escoltant 30 minuts de sessió. Espero que la disfruteu. It is what it is. I'm the king.

0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Amorós Jefazo per aquest superset. I vosaltres, oients, ens veiem la setmana vinent amb més canya, més música, més hits, més convidats. Com sempre, a la Ràdio Mestrapella, aquí, a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
4: Benvinguts, benvingudes a Casa Babilón. Avui escoltarem propostes ben estiuenques acabades de publicar.

Hem obert el programa amb Imagina, la cançó que Flash i Ice Cream han publicat avui, una batxata sensual que reivindica un món millor, que és un nou avançament del disc que el duet de Sabadell publicarà aquesta tardor. I continuem amb Quinto, artista valencià que fa només 2 mesos publicava Demà canvia de vida, el seu primer llarga durada, un discàs ple de pop, rap, tecno, bombap, reggaeton i referències de l'imaginari valencià. Ara fa temps que Quinto va explicar que havia deixat 3 cançons fora del disc que ha anat descobrint progressivament. Una d'elles, Pànic, on l'artista posa sobre la taula les seves pròpies inseguretats, la por i el vertigen de dedicar la vida a la música.

0: Hola, família de Casa Babilón, som els Catarres i ens fa molta il·lusió presentar-vos Diumenge sense drama, que és la nostra proposta per aquest estiu, perquè la balleu, perquè la canteu i perquè, en definitiva, us prengueu la vida amb una miqueta més de calma i d'alegria. Un petó, família.
1: Ja comença a fer-se

preciositat i que càlida i lluminosa aquesta Altafulla, el nou senzill de Green Valley, amb la col·laboració de la cantant Rosie. La cançó és un viatge emocional fins a un lloc on Ander Valverde, que és el cantant de la banda, va conèixer fa 18 anys la seva parella. La cançó formarà part d'Arte de l'Arte de Vivir, el nou disc de la banda, que parlarà de família, aprenentatges, errors i memòria des d'una mirada madura, positiva i conscient, sempre de l'equip de Green Valley, de la mateixa manera que sempre serem de l'equip de l'Emparanoia, la reina del mestissatge, s'ha unit a The Soul Adventurers per gravar una joieta titulada La

Divendres passat va fer un any que la nostra adorada Xènia Casado va ser operada de les cordes vocals. Per a celebrar aquest procés i tancar el cicle, ha publicat un EP de 4 cançons sota el nom de Vibes. Escrit V-Y-B-Z, les cançons passen per la por, per l'anestèsia i el despertar, per l'esperança. Hi ha la cançó Punky Lata Latin Fresh que tanca el disc El Renaixement. Dancehall, marca de la

0: I més sabor jamaicà, amb el més nou de Cuca Pi, acompanyat de Siete i de Sula.
1: Ja, ja! Ja! Triple set a la ruleta, aquest nano. Jo, Siete!
2: Siete!
1: Jo, Sula!
2: Sula!
1: Jo, Mercalups!
3: Jo!
1: Que no, no!
3: Mercalups!
1: Deia, anai, building!
3: Be more!
1: Anai, building, no, blood, clac!
3: Eh?

Carrera m'he basat en guanyar skills. Vaig per la vida molt tranquil com el pingú. Des del meu iglú s'eleven fum molt xungu. On vas tu? De putetes cap a casa. No, amb la cua entre les cames i un somriure, però no massa. No desperta, fill de puta, treu la vista de la gasa. Inspira i reflexa.

0: Madrid, joder! Aquí a dalt, cau!
1: Aquestes barres fantàstiques eren dels terrassencs hereus del beat, juntament al raper ibisenc Senyor A. I continuem amb més bon rap de la terra, amb Husk i el col·lectiu Això és Lava, la Garrotxa present a Tornar al Niu.

0: Caliu.
1: Tot i que va dir que es retirava dels escenaris, la veritat és que Valtònyc no para de publicar cançons aquest 2026. La darrera es titula La Quarta Guerra i ve carregada de crítica política i desencís social. Vivim en un món atrapat entre conflictes globals, manipulació mediàtica...

0: cons de que et queixes.
1: Agafar aire és necessari, apreten i no queda gaire aire en aquest terrari. Pati Gavi, casa treball, presoners involuntaris del seu espai.

0: Aquestes barres afilades eren No és un hit, de la rapera i activista mexicana veïna de Barcelona, Masta Cuba, acompanyada de Rebecca Lane i Audrey Funk. I seguim amb més rap de la terra, amb tot un referent del gènere, el senyor Oca. El seu darrer disc, publicat a mitjans de març, titulat Entre druides, i celebra 13 anys de trajectòria amb cançons al·lucinants com l'íntima 13.
1: Senyores i senyors, com que de discursos no n'he fet mai i no sé si en sabria, he pensat que els explicaré un conte. El conte va d'un escriptor que sempre parla molt de pressa i que per aquest motiu sovint s'entrebanca.

0: Vols estar al dia de la millor música urbana i festiva de casa nostra? No et perdis Casa Babylon, els divendres de 8 a 9 del vespre.
1: Com ens agrada el senyor Oca i com es nota la veterania. El disc està realment molt bé. Va, que n'escoltem una altra cançó. Hola, en aquest lleig.
2: 2013.

0: Divendres passat, Norma Vallavalle, des de Montgat, també va publicar cançó nova, Bossa Nova, es titula, amb l'oncle i la producció de Víctor Pizza.
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: primo, l'oncle Ibai Abaye.
1: Què tal, oients del Casa Babylon? Torne a ser el pesat del llum rajola. Sí, sí, perquè si fa uns dies us presentava El món no està fet per als romàntics, el meu nou disc, avui us presento la cançó homònima d'aquest disc, que es diu Igual, El món no està fet per als romàntics, que és un senyor temazo i ho està petant, però de lo lindo. Aquesta cançó és una col·labo amb l'Abril Pinyol, un artista emergent de Lleida, que si encara no teniu pipejada, ja teniu deures a fer, i que té uns ritmes llatins, així que ens porten una mica a lo cubano. Així que, no res, gaudiu-la, veieu-la, perquè és un senyor temazo. Apa, una abraçada. Adéu.

pinta amable de la cantant de les Terres de l'Ebre, Cristina Montllau. Igualtat amable que el més nou de CH, que ha vist la llum avui. Es titula Tres estius i posa a banda sonora aquells moments que tothom ha viscut alguna vegada, com tornar-se a trobar amb algú que mai has acabat d'oblidar.

I continuem amb Low Cost, la banda jove de la Safor, que acaba de debutar amb Vent en Contra, un disc que barreja rock, reggae i música llatina amb incursions al rap, al metal, al jazz i fins i tot al dubstep. El comencem a descobrir amb Sense Filtres, una cançó que encaixa plenament dins d'aquest univers construït al voltant de la identitat valenciana, de la llibertat i de la salut mental.

Mira el DM i els missatges a les 8, sí. T'has despertat però encara no t'has alçat del llit. Reel i TikTok, 22 vídeos per segon. La dopamina et fulmina la capacitat d'atenció. I per si és poc, toca la tercera alarma. T'alarma les hores que ja són. Corre el temps i ja has perdut hores, minuts,

Tanquem el programa d'avui parlant de l'EP que acaba de publicar Love Angel, a.k.a. Ariadna Oski, a.k.a. Too Many Zorra, juntament a Charlie P. Es titula Extra Radio FM i és així de loco. Escoltem Blackout. I com sempre us diem, si se t'ha fet curt, recorda que ens retrobem a l'antena d'ICAT divendres vinent de 8 a 9 del vespre i que si no, doncs trobes tots els Casa Babilon al 3cat.cat i a l'aplicació d'ICAT. Us diem adeu, fins la setmana vinent. Un petonàs!

0: Escoltes i cas.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el DFC.

No sé per què, perquè trobo tan pressió i a la vegada, és curiós, i a la vegada com que em fa amb bona mica de respecte, les coses normalment no... Les coses que duren tota la...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: ulls.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
7: At least it is true that man has no control, even over his own will.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. I just love to say it.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F Boys.
2: Tu màster, però sóc teu mister. Puc ser un pijo, cani un hipster. Jugam en el twister, i si no...